Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Faci el que faci, tot m'és igual. Sense classe baixa contra els de dalt, destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important, per jo estar aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat i no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, després en

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Benvingudes a una altra Sonora. Seguim aquí a Ferreries en aquesta temporada i avui tenim en nosaltres en Tònia Pellicer Allès, nascuda el 1940 a Ferreries. Hola, Tònia, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Bon, ja bé. Vosaltres?
1: Molt bé. Venim a xerrar un poc de lo que recordes i començar amb un poc quin seria el primer record d'infància que te ve en el cap.
2: Bé, jo el primer va ser que me record de la plaça, que vivíem a la plaça, però llavors vam anar a viure d'altres collis i va ser un canvi molt gros perquè d'altres collis costava molt pujar i davallar. Per nosaltres, que jo tenia 7 o 8 anys, vam anar d'altres collis a viure. I jo era la major de tots i ma mare sempre havia de menester qualque coseta, eh? I vinga, podies anar allà baix a dur-me a l'estany, que anàvem a l'estany a comprar, que era una botiga que mos fiàvem, perquè llavors teníem molt pocs doblers i aquella senyora sempre mos fiava. Sempre mos duia, si vint de menester res, i anàvem. I quan mon pare cobrava, que feia de carboner, llavors ma mare anava a pagar tot el que havien gastat. I a d'oceller, cada dia, per germanets petits que jo tenia, perquè teníem els germanets i llavors els criàvem en biberó. I vint d'anar a cercar llet, un lloc, mos a dur a tendre, llet d'una vaca que tingués el vedell tendre, i mos a dur aquella llet. I jo l'anava a cercar. I me record que un dia, pujant i davallant d'aquí, des tros de dalt a baix dels collis, llavors arreglaven la carretera i hi havia munts de pedralla que els homes picaven i per fer-la petita, per fer la carretera nova, per fer la terra nou. I va resultar que jo vaig caure i vaig tirar tota la llet. I ma mare llavors poralla perquè no teníem llet per nosaltres. Vaig haver de tornar a anar a l'estany, però no hi va haver llet. Saps? I vam haver de passar aquell dia, ma mare ho va passar molt malament. I de menjar, menjava molt poc. No, no, teníem poc. Teníem pa, just, el pa racionat, i prou. Allò hi havia, i la bereneta, i prou. Per això jo just vaig ser un poc més grosseta. Ja tenia una tia que vivia en el lloc, i ja me deien si volia anar, i jo gana, jo només per menjar pa blanc, ja tenia gana d'anar-hi, perquè a vegades es que hi havia aquí, me recordo una vegada, que el pa era ben negre i a més tenia serres i tot. I ma mare de al lot, molt alerta, que no vos mengeu una serra.
1: Què és una serra?
2: Una serra de les espigues, tenen els cabells de colls, i allò hi havia trossets d'allò que s'aferraven els colls si tu enviaves. I jo me recordo això. Una vegada hi havia això i tot, me ben record. I era, bueno, que aquell dia el pa havia estat dolent i de sol el panader també estava disgustat, li sabia greu, però no en tenia més. I cosetes així, moltes.
1: I vas anar a escola?
2: A escola fins en aquesta edat i vaig anar, vist que no me'n vaig anar en el lloc. Després ja no.
1: L'any 47, l'any 48?
2: Sí, 48, per aquí damunt, 48-49. Vaig anar cap al lloc, aquest, que era cap una tia, i també me'n cuidava dels al·lots i tenia bastant d'al·lots i jo tot el temps darrere al·lots i d'un lot al·lots d'un parell d'anys i això eren molt feixucs, però tot això era jugar sobretot amb els al·lots. I després vaig anar cresquent, com vaig ser més grossa, llavors ja vaig ajudar més a la casa, els al·lots també, però bueno, de feina molta, de fregar en terra.
1: Tu vas néixer a la plaça, no?
2: Sí.
1: Com era la plaça, quan eres petita?
2: Bastant de lots, com nosaltres, i jugàvem molt al carrer, perquè llavors hi havia cotxos. Jugàvem al carrer.
1: A què jugàveu?
2: A Mèrvils, nosaltres botant la corda, i a xaranga, cosetes d'aquestes. I si teníem una pilota, no te digo quina xalada fem, però llavors no teníem gaire de pilotes, ni havia una per senyal. Si n'hi havia una al lot i qui tenia una pilota, fèiem una xalada. I bueno, cosetes així, era el que fèiem a la plaça nosaltres. I es diu, menges a missa i el rosari i tot això.
1: I jugàveu amb els al·lots també o les al·lotes
2: no,
1: jugaven a part?
2: No, jugàvem més amb les al·lotes. Jugàvem a part. Sí, llavors vivia bastant a part. Perquè amb els al·lots ja no anava bé la cosa. Però bueno, els temps han canviat molt, gràcies a Déu. Que la cosa és molt diferent, no? D'aquell temps...
1: I xerraves de la botiga que us fiaven, no? Que s'estany
2: sí.
1: Us fiaven. Quines botigues recordes de ferreries?
2: D'aquesta de s'estany i la desmagatzem, que era del carrer Nou, que li dèiem, nosaltres desmagatzem. I després, a Can Josep Cargol també en tenia una, i a aquestes botigues anàvem. Sí, tres. I Nac de Lles també en tenia una baix de tot de la plaça. Tot això hi havia un temps. De botigues, de ferreries. Però botiguetes, no? De poca cosa.
1: I tothom venia el mateix o cada un venia el...
2: No, cada un tenia la seva especialitat, però més o menys, sí. No venien gaire cosa, no. Llavors, arròs i farina i pasta i patates, unyacos i aquestes coses, i era el que hi havia, no hi havia gaire cosa més, no. I formatge, perquè sobrassada quasi tothom en feia a casa seva. Quasi tothom tenia la soll i feia esport i llavors la sobrassada, normalment. No se venia com ara. La carnisseria també li va arribar bé, també en venien, però era poca cosa de veure el que hi ha ara.
1: Com eren els lavabos de casa?
2: Salsó. Lavabos de casa, res. Un rivell, una casserola grossa, i allà dins mos dutxàvem i mos rentàvem. I es va ter un vàter d'aquest d'un racó que el meu pare el havia de buidar de tant en tant esclot i això eren els vàters que hi havia llavors. I per rentar-nos així, amb una bola i aigua calenta quan la podíem escalfar un poc i anar a cercar aigua dels puets que anàvem nosaltres quan vam estar d'altres collis que havien d'anar en les gerres allà a Tagina. Aigua per rentar-nos, per rentar i tot això. Nit sembla, gràcies a Déu.
1: Com vas conèixer la teva pare?
2: I també pel carrer Nou. Llavors era el que fèiem, anar a fer una volta pel carrer Nou i allà mos vèiem i xerràvem i això era el que fèiem. Llavors, i el futbol, i anàvem qualque vegada per Sant Bartomeu, la primera vegada que hi va haver futbol, me'n record que vam anar al futbol i allà també vam trobar lots i bueno, però poques vegades que n'hi havia de futbol, perquè llavors no res més que el carrer Nou quasi bé hi havia. I aquí, a Can Feliç, que hi havia futbolins, allà hi vam posar un parell de futbolins i hi anàvem a jugar amb el futbolín i ell venia neules i compraven cosetes així i jugàvem a futbolín. No sé què pagàvem, un poquet, i mos deixàvem pilotes i allà jugàvem a futbolín. I això era el que fèiem.
1: I jugàveu amb els al·lots, ja?
2: Sí, ja sí, amb els futbolins, llavors ja estàvem més mesclats. Sí, però normalment no, d'al·lots no. Uns anàvem a casa de monges a jugar i els altres anàvem en el carrer, el millor.
1: Què recordes de l'escola?
2: De l'escola en record molt poca cosa. Més que jo me quedava molt darrere, me tenia molt darrere perquè el que diu, llavors hi havia molt de parts i quarts. Els que tenien benestar, els que estaven els senyors del poble, diguem, que eren llavors, aquells, com que feien qualque regal a les monges, i les monges feien molt per aquelles. I els altres, que no tenien res, quedàvem darrere. Això és el millor que tinc de l'escola. L'un de més, quasi no hi vaig anar.
1: I vas aprendre qualque cosa?
2: Bé, llegir i poca cosa més, escriure, però no sé si comptes siquiera em vaig aprendre. Llavors, quan vaig estar en el lloc i veníem els diumenges, jo només venia els diumenges a fer una estona en el poble, mon pare m'anava a escola a casa dels monges, que allà feien escola particular els diumenges, i deia, perquè no hi vas els dies feners i has d'anar els diumenges. I anava a fer una hora d'escola, dues, no sé si arribava. I allà vaig aprendre un poc més de cosa, eh? Bueno, i que m'ha agradat molt llegir sempre, eh? Llibres no, i més ara menys. Tant com vaig, veig poc i no. Però del lot no m'ha agradat gaire llegir llibres, revistes i cosetes d'aquestes, sí.
1: I recordes qualque llibre que teua?
2: A casa meva? Cartilles, no? Cartilles d'aquesta d'escola. El que record. No en teníem, no, llavors de llibres. No. Cartilles i així. I encara és justa, perquè ens anàvem... Jo començava amb un i vinc de servir per tots.
1: Quina relació vas tenir amb els avis?
2: Ah, bona. Sí, estàvem a Sant Mercè i hi anàvem, i amb els concos, allà fèiem una xalada. Sobretot me record molt de Sant Mercè, de les porquetjades.
1: Com eren?
2: Les ties fèiem una xalada i mataven el porc. I bueno, quan mos vam, mos fèiem una escandalera i fèiem una xalada llavors allà dalt. I després un any me record que mos va convidar a tots, quasi bé hi vam anar. I no tenien ni puesto per dormir. Dormíem quatre, tot com mos van posar dins un llit. Però va ser una festassa que vam fer. I les ties els agradava molt. Llavors també hi havia una altra cosa. Mon pare tocava l'acordeon. I ells els agradava ballar. I mon pare, aquest dia, no hi anaven quasi mai, però aquest dia me record que va venir l'acordeon i les ties van fer una gran ballada. Era una cosa que faguessin gaire, però de sol me record molt bé. I les cosines que van venir, com que llavors no mos vam, quasi van fer una xaladassa, de sol me ben record.
1: Quines cançons cantàveu?
2: Ui, El amor es como el vino, i què més, què més?
1: I quines cançons més cantava? Qualcuna cançó menorquina, tal vegada, o no?
2: Ah, sí, llavors, la menorquina sí que n'hi havia, però ara així no me'n ve cap. Un senyor de Montorruc? Sí. Ah? Un senyor de Montorruc? Era el que cantàvem, i bueno, això m'agradava molt cantar sempre, eh? Cantàvem i jotes, també. Jo quan estava en el lloc, que me recorda que cantava moltes vegades. Amb altra gent que també, amb gent que vivia allà, que també li agradava cantar, i solíem cantar. Jo amb un pare, nosaltres a casa nostra hem cantat moltes vegades amb un pare, que nosaltres sentíem una cançó per la ràdio, l'agafàvem i la cantàvem i mon pare ja la provava en ses orgues. Saps?
1: Com és que sabia tocar l'acordeon?
2: Mira, no ho sé. Érem aquí, un home tot sol, perquè no tenia... Havia quedat tot sol, que son pare i sa mare havien mort i havia quedat a Cal Lavis. I no sé com és que tenia aquestes orgues, tenia l'acordeon aquesta... I li agradava sonar. I en Toni Camps, que també li agradava molt sonar. I aquell home no tenia acordeon. I mon pare anava els diumenges i sonava els acordeon. Li deixava i en Toni també la tocava. Vist que en Toni va comprar una de molt bona i llavors se provaven a tocar tots dos. Feien una xalada ells dos. I això sí, jo me va agradar molt sempre cantar i totes, germans també, eh? També m'ho ha agradat molt sempre cantar i música, per això crec. Però en Toni Camps, més que va fer una temporada que no en tenia. I mon pare li deixava i sonava, i qualque vegada se l'endua i fa la setmana que en Toni Camps almenys l'acordeon, vist que mon pare anava, i això, mira, sent una cosa que m'ho agradava molt.
1: I dius que vas fet de pagesa?
2: Jo, de bo, quan me vaig casar, vaig fer de pagesa. Vaig fer uns quants d'anys amb aquesta tia, que sí, fèiem feina del camp. Vol dir que me va tocar fer molta feina de cases, però, perquè llavors el que fèiem més era la feina de la casa, perquè només de desar les cases. I llavors que era molta de gent. Hi havia prou feina estar a la cuina, una. La tia fa moltes hores dins la cuina, perquè el que diu, el matí li aigua. I es veig, però potser també li aigua. Al migdia també vinc de fer plat. Encara que fos cosa senzilla, duia molta de feina. I eren molt d'homes, eren 4 o 5. Però que eren 4 o 5 missatges que hi havia, i a més tota la família. Eren molta de gent. I llavors fer llits, n'he fet de llits, eh? I de pa, eh? No com ara, no.
1: I recordes la feina que feien els homes?
2: A vegades i
1: us ajudàveu? Ajudàveu
2: no, nosaltres no. S'ho feien els homes. Els homes que feien llaurar i munyir. I això era la feina dels homes. Xermar i m'anar la cosa a puesto. Això era el que feien després. Ells, nosaltres, les cases en teníem prou. No fèiem res més.
1: Que germà?
2: Fent les tanques, les voreres estaven zes. I les carreteres també. També les germen. Avui en dia és molt diferent perquè ho fan tot en màquina, però un temps se fa tot a mà, amb el gazoll, i un altre que estirava, i ho feien net, això així.
1: Estirava molt... amb un ferro, i l'altre amb el gazoll tava.
2: I no, amb un ganxo estiraves, i amb el gazoll taven, i tu anaves estirant, i ells estaven darrere tu, i feien el munt des de sons. Era molt diferent, perquè ara saps que se'n lleven de feina en les màquines, que ara tot va màquina, és molt bo de fer.
1: I després d'estar amb la tia?
2: Vaig venir a Ferreries, perquè jo em vaig cansar d'estar en el lloc. Vaig tenir ara de venir molt mal i sabia molt de greu. Però vaig venir a estar a Ferreries i vaig anar a la bisuteria a fer feina. Llavors, va ser quan van començar la bisuteria i jo vaig anar a fer feina a bisuteria. Després aquí a Ferreries i vist que em vaig casar. I llavors me'n vaig anar a viure un lloc, també.
1: I què feies en el lloc?
2: I el lloc feia qualque estona de bisuteria i ajudar a l'home perquè no teníem missatge. Allà sí que me'n va tocar més de fer feina del camp. Però bueno, ho vam aclarir.
1: Que fèieu formatge? Teníeu...
2: Sí.
1: Què fèieu en el lloc?
2: Formatge, i tant. Munyí, formatge, i s'ha donat molta de feina i no em sembla. Fer fogasses i vendre's formatge i fer net i... Ah, bueno.
1: A quin lloc vau estar?
2: A Sant Martorell, el primer. I el segon, a Santa Cecília. A Sant Martorell hi vam fer sis anys, troc, que eren, i després vam anar a Santa Cecília. I sempre vam fer allà, vam fer una vintena d'anys a Santa Cecília, bé? Quan va fer 25 que eren casats, llavors van deixar el lloc, perquè els dones no van voler fer del camp. I ell tot sol tampoc no ho va voler fer. I van deixar el lloc. Llavors hem viscut dins Ferreries.
1: Quina relació teníeu amb els senyors?
2: Amb els senyors? Bé, bona. La de Sant Martorell, molt bona. Era un ciutadillà que era molt agradable, la veritat. Sí, aquell va ser molt agradable. Però la de Sant de Sicília també, no és que pugui dir res dolent dels senyors, però bueno, eren més exigents. Digueu-me metges coses així quan tocava, alerta que no, que hi havia una cosa que ell deia, no, sol, és per jo, i no, ha de ser per jo. No te pensis que et deixessis passar gaire, no, eh? Venies diumenge, li havia de preparar els ous, mos apartíem, i si volia una fogassa se l'endua, i si hi havia verdura també s'endua el que hi hagués, i això anava així. I el diumenge ja sé que els capvers arribàvem al lloc, ell venia... I em deia, vull això i vull allò. I jo preparava tot això. Però bueno, bé, no és que vagin ser mals senyors, no?
1: I sent del camp, com vivíeu les festes de poble?
2: Ni ves, no em poden gaire de festa. Molta de feina més que res. Bé, veníem i fèiem una estona. En el poble també, clar. Bueno, i com tothom, més o menys, anava a veure el jaleo i fer una estona amb la família i poca cosa més fèiem nosaltres. Després molt cap a casa, perquè no tenien gaire temps i és que els al·lots no van ser grossos. Llavors al·lots ja venien tots sols i ja està. No és que li visquessin gaire Sant Bartomeu llavors.
1: No sortia per les festes? No tenia un cavall que sortís?
2: No, nosaltres no ha estat cavaller mai. No, això no. La curieta sí que n'hi havia, però aquí no n'hem tingut mai de cavall.
1: Quants de fills heu tingut?
2: Quatre. Dos de cada casta.
1: I com vivien ells el fet de ser pagesos?
2: Pues no els agradava, vist que van haver de deixar, perquè ells no els hi va agradar. S'han anat en el camp i ho van haver de deixar, i van venir a viure en el poble. I cada un va fer el que va voler.
1: Com veia la gent del poble, la gent del camp, en aquell temps? Que pensaven?
2: Bueno, ves, era la pagesa, molt diferent. Llavors, era la pagesa i res més. Ara, avui en dia, s'han adaptat més a tot, perquè els pagesos s'han espavilat més, han estudiat més i saben fer més coses. Me sembla, jo els ho veig molt diferents, que han agafat la cosa molt més d'una altra manera. Nosaltres tot era feina, feina, feina. I ara no. Ara van més a escola i fan, me sembla jo, que fan més coses. Me sembla molt bé, que també han de saber, si no malament.
1: I vosaltres vau fer porquetjades, també, com a, quan estàveu al camp?
2: No, nosaltres això tampoc. Nosaltres ho duem a ferreries i mos ho matava el carnisser. El millor veníem a ajudar, però no, nosaltres això no ho fem, no. Només me record jo de Sant Mercè, que eren les més polides.
1: I el dia de porquetjades, què es menjava?
2: I per berenar crespellets, en de so, en cafè i llet, solíem fer. Jo de so me record que la curieta feien crespells. Ara, dos dies antes, mos posàvem a fer crespells i els vespre els deixàvem fer i en sol de mans aníem al forn i posàvem tots els crespells en marxa en el forn. I feien molts de crespells i llavors, com que tothom anava enrere, vida m'està bo. I això, i la freixura d'esporc, i això era el que feia, llavors, per les porquetjades.
1: Per dinar, feu la
2: per
1: freixura?
2: Per dinar, en cosa d'aquesta, cosa de porc, per dinar, sí. Bueno, quina xalada. No menjaven sempre, no, de carn. Llavors, era un dia per l'any, i quan mataven un bé. Això també. Però, si no...
1: Quin motiu hi havia per matar un bé, o quan es matava el bé?
2: I quan havien de ser un ranxo, per exemple, de fer... una setmana de dia, aquesta setmana tenim molta cosa a segar i han de ser molts, mataven un bé per segar. I així tenies menjar per tothom. I llavors el més seriós era que llavors, com que no ho podies guardar, no teníem nevera llavors. Havies de matar i anar guardant dins unes llanternes que tenien tancat en tela, vis que podies i ho posaves allò dins els magatzems més frescos que hi havia, me'n record, perquè aguantàs un quarts dies i el demés ho havies d'anar coguent o salant, perquè si no es feia molt bé. És això llavors el problema que teníem. Sense nevera no se guardava. No és com ara qui dura, dura, dura. La carn es va, però bueno, també ho reglàvem.
1: Quan anaves a Sant Mercè, a casa tia, com us movíeu entre ferreries i Sant Mercè?
2: Caminant. I anàvem. Me'n recordo la primera vegada que hi vaig anar amb una cosina, la major, una cosina meva, i mos vam voler disfressar, mos vam anar a peu, i quan vam apretar el Sant Mercè, prop de Sant Mercè, mos vam disfressar, mos vam posar una falda i jo què sé, i ses ties, llavors mos van fer tanta escandalera, bueno, va ser de cine, allò de bo que va ser per nosaltres. I això era el que fèiem.
1: I el carnaval ho celebràveu?
2: Mos disfressàvem, a lo millor. Això m'agradava jo també qualque vegada, mos disfressàvem. Però com que els pagesos estaven en fòrum de Saltera i era molt difícil, llavors no hi havia cotxos ni res, hi havien d'anar a peu. I el vespre ja no... no anava gaire bé, això.
1: De què us disfressàveu, aquella època?
2: I de quatre trastos. Una falda que tinguessis un poc polida... Me record que ma mare, aquesta que vaig dir, que et dic des del darrer dia que hi vam anar des dia de porquetjades, ma mare mos hi va posar un quants fluques de color a sa falda i ja mos vam anar precioses. De papers, fa de paper de seda amb fluques de color. I ja està. Això era tot.
1: I sa roba era reciclada? Anava a comprar
2: clar,
1: roba?
2: I clar, sí... Jo, a lo millor, ja me feien un de nou i aquell anaven a Clara i jo tenia de ses cosines i tot voltava allà mateix. Tots anàvem d'una a l'altra. Dic que aprofitàvem tot.
1: I ses sabates?
2: I ses sabates també. Ses sabates me record que mon pare mos arreglava qualque vegada perquè eren males de espardenyes i... que voles de cosir quan se rompien i tot això, no, no. Era molt bo de fer, no. Tenia sabates per tots. També mos de passava amb un de l'altre.
1: I després quan vau venir a viure a Ferreries? Quants anys teníeu?
2: Jo encara no ho sé exacte com que en tenia ja. però devia tenir 16 o... Sí, una cosa així, me sembla que almenys en devia tenir 16 o 17, em penso que en devia tenir ja.
1: I ton pare feia de carboner encara?
2: Mon pare feia de carboner.
1: Com era un dia de feina de ton pare, com era?
2: I se n'anava al matí de bona hora en sa velo, llavors tenia ell una velo, se n'anava en sa velo i tornava al vespre. Això era quan no tenien sitja. El dia que vin de caure sitja se n'anava per dos dies. I s'enduen el pa que hi havia, el pa que hi havia i un pot de companatge i així passaven el dia. I després eren dos que feien carbó amb una sitja, se n'en cuidava, un quedava un vespre i l'altre quedava en sol demà. Perquè això no basta un dia per caure una sitja. I després se repartien el que treien d'allò.
1: Sempre va fer de carboner?
2: Mon pare, bé, no, darrera hora va fer uns quants anys que va fer de mestre de cases amb un cunyat. Va fer uns quants anys que feia, bueno, de mosso de mestre de cases. Sí, no, perquè llavors ja no em feien de carbó tant, no. Com quan tenien els lots. Llavors era l'únic que hi havia, quasi bé. Soy pagesos.
1: I va tenir... Sempre va anar amb velo? Va tenir moto? Va tenir...
2: No, amb velo.
1: Amb velo.
2: Mentre va anar a fer carbó, va anar amb velo. Sí. De moto, res.
1: I ta mare feina a casa?
2: De casa.
1: De casa.
2: En tenia ben prou. Llavors no hi havia lavadores, no. Tot havia de ser a puny, fer un net i tot. Perquè a vegades hi penses que som adalantos que en tenim ara. Només rentar la roba. Bé, no me la barataven tant, no tampoc.
1: I en quin moment us trobàveu, tota la família?
2: Els diumenges us solien trobar. Sí, perquè els diumenges també venien ells a casa nostra. Era el dia que us trobaven tots. Perquè érem, ja era la major de 8, aquí van néixer molt petits, la més jove de nostra, jo ja tenia més de 20 anys quan va néixer una germana. Vull dir que de feina m'ha tocat un poquet, perquè sempre he estat la major, i bueno, n'han fet a tots, també, de feina.
1: I recordes qualque cosa que te digués ta mare que te va marcar?
2: Bé, no, ara així, no. Però el que d'una anedoteca me'n record és que teníem d'altres collis, teníem un bon pati i teníem conills per un dia menjar un conill i anàvem a cercar herba. I me'n record que una vegada hi vam anar, m'ho va enviar a cercar herba amb els germans i havia plogut molt i jo dins la síquia que no em vaig enfangar tot el peu dins un fang i de llavors he tingut pànic en el fang. Sempre tenc aquella por quan veig que me'n vaig pendents, no sé què m'agafa. Però me vaig quedar... no sé molt mal que me va dir com me va veure. M'ho vaig haver de veritat tot. Sabates i calcetins, sí.
1: I recordes passar fred de petita en el lloc? Com eres fred?
2: I vas fer fred i tenia molt poca roba. Ja anava amb un vestidet, tenia un bon fred. No és com ara, no, que hi vengui jaquetes i més jaquetes. Sí, de fred sí que em van passar jo, trob. Sort de les ximenees que hi havia llavors. I som de vos la ximenea. Però de fred sí, I llavors, que després també en el lloc, anar a tal llenya, que llavors també me tocava jo en el lloc. Tal llenya per rama, per fer foc. Tio unes primats, ser una feinada també que diu, i anaves a passar fora perquè anaves de fora, en el remer, era davant les cases, i te n'anaves allà a tant llenya, i no passaves gens de calor, no. Perquè llavors, te dic que teníem poca roba.
1: Embacatabes?
2: Amb es d'ai.
1: Amb es d'ai?
2: Sí, tant. N'he fetes moltes detalles d'aquestes, també.
1: I com enceníeu el foc?
2: I llavors, amb un matxero, sobretot, hi havia llavors. Sí, llavors hi havia molt de matxero. Per encendre's per fer foc.
1: De petroli?
2: No, un matxero de metzina, això així.
1: De metzina.
2: Sí. Aquests que fumaven els homes. I mistos, també va arribar a mistos, però sobretot d'un olor que hi havia més eren matxeros. Antes que res.
1: I a quina hora urinàveu al llit? Com us entreteníeu els capvespres quan s'acabava la feina?
2: I jugant a cosetes d'aquestes. I llavors vespres solíem jugar cartes.
1: A quin joc, a quin joc jugàveu?
2: A la curieta jugàvem a truc. I jo, perquè feia falta que no podien jugar tots, me feien jugar jo. Allà vaig aprendre a jugar a truc. No n'he sabut molt mai, però bueno, fèiem una bona jugada de truc. Sí, allà era molt... Anava molt seriós, si jo guanyo, si jo perd. Allà ho ben comptaven.
1: I jocs d'infants? No, no n'hi havia
2: jocs
1: tants.
2: Jocs d'infants, allà, bueno, botant-se corda, coses així, i de sones, però no... Ja m'ha no pot dir xeranga i aquestes coses, però no... No hi havia gaire cosa, no en el lloc, i jugàvem Hèrbils de Zalot, sobretot, i era el que jugàvem.
1: Idò, Toni, encantats de que haguem recordat un poc la teva infància.
2: Sí, mira, m'ha vingut, potser una altra hora no m'hagués vingut tanta cosa, però ara sí.
1: Bé, tot l'ho dit ben dites, i moltes gràcies, i espero que hagis fet pensar a molta gent molts de records, i fins a la pròxima.
2: Igualment a vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies.
0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.

história cada dia diferente. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

ticket more. Come spesso in se cerca una mentida. Che m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: A Sant Agustí anàvem poc amb els tors. Érem bascans i fura i coses d'aquestes. I anàvem els diumenges. Escopeta de pont no n'hi havia. No en teníem llavors. D'allà cap aquí, sí. Quan va ser homes. Ah, no. Només hi podien anar diumenges. Perquè era aquell temps, fèiem feina fins que feien els dissabtes i, com ara avui, caben molta gent cap els divendres vespre ja. I llavors es fa feina tot el dia.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
1: M'encanta obrir aquest capítol reflexionant al voltant de les tradicions. Primer em cobria una pressió i por d'haver de demostrar algun tipus d'intel·lecte o reflexió que m'inflés l'ego i rebés algun tipus de retorn com «Uah, m'ha fet pensar molt, és superinteressant» o «Ara ho veig tot diferent al voltant de les tradicions». Com una espècie de felicitació al meu propi jo. Però crec que cada vegada m'enganxo més a mi mateix amb aquesta tendència de supermascle llest i em faig més mandra. Serà que em faig gran no per una qüestió de ja ho sé tot, ja no faig aquestes coses, ja no reprodueixo aquest estereotip arquetípic d'home savi, sinó que tot ho veig cada cop menys clar i alhora carrego experiència, cagada, reflexions que em fan ser més conscient de les mandangues que visc. Em senta bé això de viure i viure'm conscient de que sóc inconscient de moltes coses i que no m'assabento de la meitat de coses d'aquest món. I així a viure'm posant-me més en qüestió, preguntant i escoltant més. El meu apropament a la cultura i les tradicions ha sigut quelcom que he fet segons han anat passant els anys. I més interès i curiositat he tingut per l'alteritat, és a dir, allò que no havia viscut a casa.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

blau, vegades massa blau i alt inassolible.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Llencontables!
2: Ui, en directe!
3: Bon dia i alegria! Com estem?
2: Com us duts?
4: Molt bé, sí, sí.
3: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
2: T'has cansat molt ràpid?
3: Bé, perquè hi tornarem, passis pena. Continuarem ratllant de català.
2: Cada dia hi torn.
3: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
2: Qui?
3: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar una mica més a la francesa, no? Etnòleg...
2: Oleguer Freses.
3: No, que és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
2: Això n'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tot això no pot ser.
3: No pensi, jo quan estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que torbell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
4: Les llengües es moren, o què?
3: Desapareixen. Deixen de xerrar. Bueno. I clar, no, tots sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però, ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin, no es moririen. I bé, i per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea,

0: que té al voltant de 840 llengües. D'acord?
1: Ostres, tu!
0: És un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre-se, fins ara que la llengua oficial és l'anglès.
1: L'anglès, sempre.
0: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè, clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
2: Jo no sé. Bon vol de matí. Però sí, jo què sé.
0: Clar, no.
2: No sé quina hora.
1: No mos dona, no mos dona sa vida per...
0: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
1: 10 per am.
2: 10 o 12.
0: Però bé...
1: No te dona sa vida.
2: Però quantes donen?
0: Quantes dones? No, jo no ho he calculat. No. Joder, sí, jo pensava que vosaltres m'ho sabíeu dir. Ara aquí no ho tinc,
1: no ho tinc previst.
2: Que aquí, bueno, tu segueix.
0: Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, a l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí. Però surdo no és una llengua que xerri l'estat espanyol com a territori, no?
3: A partir de quan es considera que se xerra la llengua? Per quants de parlants?
0: Amb una tradició.
3: Ah, vale.
0: Amb una tradició, clar, a veure.
3: Anglès, francès, Menorca, deus xerrar amb un de francès, o no?
0: No, però no comptam això, comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que se xerren a l'estat espanyol?
2: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.000 entre 200.
4: Allà va.
0: Vas desencaminat, però molt bona calculació. Molt bon càlcul.
2: Gràcies, l'ha fet un iPhone. Que no patrocina. Aquesta com el Rambuc, que volen patrocinar.
3: Poden enviar
2: cime, vale? Que faig feina.
0: No, en Txec no va desencaminat. Perquè...
2: Si no ha dit res.
1: Jo he dit 10.
2: Ah, vale.
0: Ha dit 10. I clar, després depèn de com consideres llengua, que tal. Però clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua, perquè...
3: Buah, tio, te passes.
0: Clar, és que si no has estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si es consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim... Que val més tampoc no entrar molt amb el de so. Tampoc podem comptar el Silvo Gomero, perquè el Silvo Gomero és un llenguatge, el Silvo Gomero no és una llengua.
2: El Silvo Gomero com aixerà?
0: Així, exactament així.
2: Silvo Bolson.
0: Pues estàs fent una vocal i si fas... n'estàs fent una altra. I, no,
2: ets... Sí, ets un fidel. Pues tu, més...
0: Això és. No, però el Silvo Gomero en principi se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisaré amb un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de silla i enviaven quatre xiulades.
3: No me contestau?
0: I...
3: Jo t'estic xerrant aquí.
0: Vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de la llengua guanche. És a dir, el Gomero, el Silvo, se representava a partir del guanche.
2: Ja dus més de 10 llengües, ja.
0: Però quan el guanche... No, però un és morta i l'altre no és llengua, tio.
2: Vale, el Silvo.
0: I quan va desaparèixer el guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí, amb aquest recompte, com a llengua territorial, escaló. Que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i panjavi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, jalà... I no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen calor, no? Però clar, calor no ho podem pintar en un mapa tampoc i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
2: Apassionant.
0: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
1: Ui!
0: Per sota bé, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà. Tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
3: T'has deixat el principat.
0: Però és que... Però és que a l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que... Que és que...
2: El principi.
0: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en Manchego, saps?
2: Perquè
0: en
2: Manchego?
0: Es diu El Principete.
2: Aquesta la vull jo. Aquesta la vull jo.
0: I clar, fa gràcia.
2: Ai, que bo.
0: Però bé, tenim aquestes nou llengües, tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens haurien d'imposar, que el castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el dono per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no... També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen en tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre de les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, bueno, xerra una mica sols, País Basc, Nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que com més us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
2: No m'ho sorprèn.
0: No m'ho sorprèn? Però jo em va sorprendre. L'àrab de Ceuta, o d'Arija, d'acord? Ceuta és una població on me sembla que un 20% de la població són policies o militars, i els qui no, pues molts són àrabs. No sé si, clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
2: Com la plaça Mirant.
4: Que cabro!
3: És un gueto, no? És un gueto.
2: I jo.
3: En Pedro està a punt d'explotar.
2: I jo vaig estonat. Ai, que vull fer una formuta, és igual.
3: Tu se passa a Miranda i vas a cagar i a pixar, ho sabem.
2: Bueno, sí. El que vull fer en el vermut i que s'ha hagut d'esquivar i brrr. És igual.
0: Jo tornava a ratllar de futbol.
2: Les policies, no? És igual.
3: Pedro va passejar...
4: Ho hauràs d'explicar, no?
3: Va passejar els cans i ara, bueno, té les seves obligacions.
0: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% de cens de Ceuta són araboparlants, d'acord? I, en canvi, Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord? A Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samazic, també conegut despectivament com bereber. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
2: Berber
0: no, per això no mos agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amazics. I amazic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils, no? I això era per avui.
2: Gràcies, tio. Bon temps amb tu.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest primer programa començarem fent sobre taula conversant amb la convidada d'avui, la Joana Triay Vidal, que des de Ciutadella us ajudarà a recuperar la figura històrica d'una de les glosadores més antigues de Menorca.
2: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, sortim pels carrers de Ferreries i mos atracam a cas vecins per interactuar mitjançant la glosa.
3: I com no, acabarem el programa glosant un poc. Partim.
4: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

Bon dia a tothom, benvinguts a Arrelats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons que cadascuna pot representar un món, perquè totes les cançons, totes les músiques, tenen una història darrere. Volem expressar aquest respecte a aquesta música, que a vegades és vist per un cert públic amb la distància de quedar fora dels circuits que en podien dir comercials, i vist com un fòssil, no? Com una peça de museu. I és necessari que l'acostem en el poble, que és d'on surt, realment. Retornem en el poble, i do, allò que és del poble. Avui volem parlar d'un tema que ens uneix a tothom. La festa i la música.

0: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
1: Allà, a la tanca on els sentiments pasturen, hauríem de viure la deliciosa disciplina de la llibertat. Ara que tot ens sembla de fragilitat il·limitada, ara que pressentim que no ens hem d'obsessionar a voler anul·lar el silenci, més enllà de la paraula que no deim, perquè potser la ignoram, però que intuïm per tot arreu on ens sabem com el que som, com tu i com jo, amb la ferma convicció que tot hauria de ser, com a mínim, molt més fàcil.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: No son horas.
1: Que bé.
2: Una calla que vas tota hòstia perquè allà... Ui!
0: Ai, que mona.
2: He fet una abracita d'estora.

0: parlarem de... De què parlem avui? De composicions sonores inesperades. Que ve a ser una cosa semblant a anar a caçar sons.
1: Caçadors de sons a TV3.
0: Sí, sona un poc a Discovery Max, ai, però...
1: Volia veure que se'm foto el micro a la boca. Estic fent coses rares avui, eh?
0: Ja sé que tenc cul.

0: són composicions inesperades, eh?
1: Tot això són composicions inesperades. Aquestes són només inesperades, de veritat, perquè no esperàvem que caigués el got. Bueno, he tingut una petita premonició que cauria el got.
0: És que no havia de caure, que havia donat un toc. Estava tot copulat. Vull dir, no, exacte, no estava tot.
1: Podem fer una samarreta que digui això.
0: Estava tot copulat, no estava tot.
1: Molt bé. No, pots posar-te aquí.
0: Sí?
1: Sí, home, sí, total, més aigua.
0: Sí,
2: no t'ho pongues. No
1: home, és que si t'hagués portat per veure un gotet d'acció sulfúrico...
2: Bueno, tal vegada...
1: No hauríem pogut fer el podcast.
0: M'he netejat l'estómac.
2: Vale, vam. Podcast.
1: Podcast.
2: Traco la taula?
1: Podcast... Ja ho faig jo.

0: tenim la taula aquí.
1: Molt bé. No, no, no m'he anat, no.
0: No has berenat?
1: No, que no, no, que no m'he anat.
0: Has berenat dos cops?
1: M'he anat dos cops. Bueno. I... Què és una composició sonora inesperada, Luz? Què de passar perquè sigui inesperada? Sonora?
0: Has de parar atenció.
1: I has de parar atenció.
0: No pot passar si no estàs parant atenció.
1: Perdó, pensava que era l'última idea que he de parar atenció. Estava parant

0: No, no, sí, s'ha de pagar atenció, sí, exacte.
1: Això és el necessari. Perquè... el so està... ens té rodejats. El so ens té rodejades.
0: Sí.
1: Si pares atenció, pots descobrir les diferents composicions sonores que es van generar al teu voltant, que a vegades són... alienes a nosaltres.

0: poden provenir de persones, d'animals o d'objectes inanimats. I també si pares atenció, pots decidir intervenir-hi. I alterar la composició. I també si pares atenció a qualsevol activitat que generi so, que són bàsicament totes. Es pot convertir en un acte creatiu. És molt divertit. És molt divertit. Si pares atenció i escoltes els sorolls al teu voltant i escoltes els sorolls que tu mateixa estàs generant en la teva activitat diària, pots trobar coses fantàstiques. Jo tinc un termos que quan... Mira, que la tapa és un sintetitzador. I no sé com és. Té com el tancar-lo i tot per la forma i les peces, hi ha com petita càmera d'aire o alguna cosa així, i llavors en ajustar-lo i desajustar-lo el tio va fotent uns sorolls que és increïble. I a vegades intervenc, agafo i l'apreto una miqueta d'una manera o una altra i canvia el so que fa, i ell de vegades pues no, simplement em quedo flipada escoltant el que està fent aquell objecte inanimat que m'està intervenint amb el seu son la meva vida.
1: I fins aquí la temporada. Oh, adéu. Només volien dir això.
2: Clar, d'aquesta manera és com que clar, l'art és una cosa inherent.
0: Jo ara estic molt convençuda cada cop més que l'art és una mirada.
2: L'art és una mirada, sí, sí.
1: Sí, és una mirada, són moltes mirades. Sí.
0: Una mirada, vull dir, l'art és la mirada. Sí, sí.
1: És una presència. Sí,
0: sí, és l'atenció, és... Sí. És la manera en què ho enmarques, no? És com és el marc, justament.
2: I com te remou, no sé, és com que...
0: Sí.
2: Perquè al final quan vas a fer art, no? quan estàs...
0: No li veus un filtre orgànic.
2: Com els pelos de l'ús de la Xina, és el vol de fer.
1: De l'art, no, quan te dediques a fer... O sigui, no de l'art, sinó que al final quan captes un so, no, també, o quan captes una imatge o un objecte o alguna cosa que dius... hòstia, aquest objecte, no? O aquest so, no? Com lo del termo, perdó, lo del termo, no? No, que avui no... Com lo del termo, no? Que fa aquest escape, bueno, aquest escape o aquesta càmera d'aigua, no? No sé, sí. Exactament com funciona.

0: mira llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
2: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
3: Això és una...
2: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
4: Hòstia, això...
3: El millor porcatxada de la història. El millor 10 segons de porcatxada de la història. El millor 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ens ondes per tu. Hòstia.
4: Fem història.
3: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
2: Llençolada. Oh, apuntau aquesta paraula.
5: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
2: En Cibern hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
5: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
4: Bueno, augment dels vols de València.
5: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
3: Molt bona aquesta.
5: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
0: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: me sudan a veces, creo, y eso que son precios. Ando lloré de mostrar eso, Marte, por todas esas vainas. Que sigui un cas per d'una mal dir sempre molt bé ses aines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de...
2: Fauna ah, mutilat, brollador eixut, jardí desolat de ma joventut. Beneïda l'hora que m'ha duit aquí, la font que no vessa, la font que no plora, me fa plorar a mi. Sembla que era ahir que dins del misteri de l'ombra florida, tombats a la molsa, passàvem les hores millors de la vida. De l'aigua sentíem la música dolça, dintre la piscina guaitàvem els peixos, collíem poncelles, caçàvem bestioles i ens fèiem esqueixos muntant a la branca de les atzaroles. Ningú sap com era que entre l'esponera de l'or senyorívol, fent-lo més ombrívol, creixia la rama d'antiga olivera. Arbre centenari, amorós puntava la soca torçuda perquè sense ajuda poguéssim pujar-hi. Al forn de la branca senyora i majora penjàvem la corda de l'engronçadora i venta qui venta folgàvem i rèiem fins que la vesprada la llum es veia de l'hora roenta

0: estava encantada. Somni semblaria el temps que ha volat de la vida mia, sense les ferides que el cor ha deixat, sense les ferides que es tornen a obrir quan veig que no vessa ni canta ni plora la font del jardí. 30 anys de ma vida volaren de pressa i encara no manca, penjat a la branca, un tros de la corda de l'engronsadora com trista penyora d'espulla podrida d'un món esbocat. Fauna mutilat, brollador eixut, jardí desolat de ma joventut.
1: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Hola, Radio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Hey!

i mallorquins, mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga, tots els policies.

no se casen ni combreguen en l'ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots els

0: Science. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real.
1: Porque pesa mucho, pues lleva 2 litros.

0: per moltes declaracions d'amor a la terra que es facin, hi ha iniciatives en el rústic de Menorca que continuen cercant sempre el màxim rendiment immobiliari a risc d'alterar significativament la realitat territorial de l'illa.
1: Època de muda. Capítol 52. El joc de l'agenda.
0: Un territori que, ens havien dit, ha enamorat els promotors precisament per trobar-se ben conservat. Però els prohoms juguen a estirar al màxim, encara que els projectes siguin rendibles amb manco intervencions o que es tracti d'inversors amb capacitat econòmica sobrera. Això ve a compte perquè han sorgit com bolets projectes d'intervenció al Camp de Menorca que pretenen agafar-se a la normativa que es va trobar vigent entre 2015 i 2017, la coneguda com a norma territorial transitòria. Per què s'hi volen acollir? Perquè no limitava el nombre de piscines, no definia la seva dimensió, no exigia antiguitat als edificis que es transformaven a usos turístics, no limitava el nombre de places dels agroturismes. Era la normativa perfecta per especular en el sòl rústic de Menorca, el gran pastís pendent de Balears. Això va canviar al cap d'un temps, perquè es va veure que la laxitud de la norma donava peu a abusos com les quatre naus industrials d'ús ramader acabades de construir que es van convertir en habitacions per a turistes. O com els agroturismes de més de 100 places a zones sense clavegram. O com una piscina a cada habitació en un territori sense aigua. La tramoia que es planteja ara és agafar-se a la data en què es van presentar les primeres documentacions, de manera que es pugui aplicar la normativa vigent en aquells moments. Però el que diu la llei és que cal aplicar la normativa no de quan s'inicia l'expedient, sinó de quan s'ha presentat tota la documentació necessària. Resulta difícil saber les intencions reals d'una tramitació actual que pretén acollir-se a la normativa de 10 anys enrere. Es poden fer diferents hipòtesis. Per exemple, que el promotor sigui víctima d'una assessoria tècnica poc rigorosa que l'anima a presentar propostes que no tindran viabilitat. També pot passar que totes les parts siguin ben conscients de les deficiències però que aspirin a trobar un tècnic públic que faci els ulls grossos a canvi de vés a saber quina compensació. Encara hi cap una tercera teoria, que demanar això actualment sigui una manera de traslladar a qui governa els interessos d'aquest tipus d'inversors. O sigui, les peticions concretes que cal modificar en la normativa vigent per no tenir pegues. Que els pous s'esgotin, que reconverteixin edificis que s'han alçat amb ajudes públiques agràries, que es vagi urbanitzant el camp, són detalls que no se solen airejar perquè deslluirien el vernís elegant amb què es pinten aquestes operacions. Però són la clau per diferenciar inversions interessants que poden recuperar activitat agrària i patrimoni arquitectònic front als que prioritzen la revalorització immobiliària de la finca.

0: En situacions així, l'acció formal de la ciutadania personant-se als expedients és important per compensar la balança. Com també ho és mirar amb lupa les modificacions que es tramitin sobre l'ordenació territorial vigent, per veure quina de les hipòtesis exposades és la més encertada.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

com els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar allà, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podria opinar

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador del gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podem recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal del fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en el fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. La pròxima vegada que passegeu per de vora la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquita allà, i mos duia a calç i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, s'aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que allò cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafaves un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera. El podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Copeu, copeu, copeu, traïdor. Roseta encarnada, si t'he graviada, jo et deman perdó. Prima d'una estrofa plena de perfums, abella bronzenta de la soledat. Quan de ma finestra encesa de llums estenc la mirada per damunt ciutat i l'ànima mia s'enfonsa llunyana dins la serra immensa que l'illa travessa, que l'illa defensa de la tramuntana, llavors de la serra surt una cançó, surt una harmonia que es torna visió. Jo vinc a parlar-te d'una vida d'or, de la vida lliure que enyora ton cor. Som la camperola que presents te du. Jo vinc de la serra, més no som per tu. O flor de muntanya, fina moranó, o la pageseta que és una pintura i té la cintura com un gerricó. La viram la volta en gran voleteig quan de matinada crida son estol. En capell de palma s'aguarda del sol quan rega el vell veure es vora del safreig. Per servir els pobres fumants escudelles, confitar codonyes, adobar gonelles o guarir les nafres, no hi ha millors dits. Canta codolades i sap puntarelles de licorns i fades i poals florits. Al fons de la cambra porta la padrina el vas ple d'escuma de la llet camunt. Encara és padrina, més serà madona d'un terme de lluny. La nit del dissabte se posa a escoltar i el cor d'alegria li bat en secret quan dins la salvatge negró de l'estret on la coma acaba sent una guinar que ella coneix bé. És l'egua ensellada del pubill que ve. Arriba la clastra, bota de la sella, escomet els amos, escomet la filla, s'asseu de vora ella, i encara no brilla l'estel del matí, reprèn la tornada pel mateix camí. I llavors la fosca de la nit que minva en tots els paratges, ecos i llumets, els torrents que bramen al peu de la timba, el matí que esclata amb mil saluets, els galls que desperta, les penyes que daura, els bous que pasturen, el parell que llaura, les viles disperses en la vall sublim, el boc que corona la roca del cim, el gorg que no es mou dins la penya brava com gota de rou dins una flor blava, les dones que renten i la que entrecava, olivars, pollancres, viles, sementers, molins i masies i castells roquers, pel jove qui passa, plena de dolçor de la festejada l'ànima xalesta, tot és una festa que canta d'amor. o esquerpa cadena de puig gegantins, o la visió pura que ve d'allà endins, flor de rustiquesa que endú l'enyorança de la jovenesa. Si per amoixar-li la cua penjanta m'inclina la jove, ella se decanta. Copeo, copeo, copeo, traïdor! Roseta encarnada, si t'he graviada, jo et deman perdó. Ella se decanta i desapareix. I mentre s'allunya i se converteix en llum solitari lo que era visió, en llum solitari dins la majestat de la serralada, tota silenciosa i tota nimbada de serenitat, encara ressona la veu argentina d'aquella fadrina que serà madona. Jo som la pagesa que presents te du, jo vinc de la serra, mas no som per tu. O esquerpa cadena de puig gegantins, xinebrons balsàmics, estepes i pins, sitges que negregen sota l'alzinar, soleada ardenta que besa el pinar, ombres maragdina del fullatge espès, càntics de rebel·la que arriben al mar de l'església oberta com un ull encès, mules trotadores que cascavallegen per la carretera del coll en avall, falles que flamegen seguint la primera de les balladores en la nit del ball, soledat feresta on sembla codola dos porfres decidir la gòtica gesta, trilleig de campanes que el vilatge endola, endolars que resen i de dos en dos cap al cementiri segueixen la caixa, garrovers que freguen en la branca baixa les veles de carro que van en el cos, tonada del batre, cadència moresca, mèl·leres que boten per dins la verdesca, famílies que volten la font de salut i fruites que es foren dins la boca fresca plena de rialles de la joventut. Musa cançonera, vella rondallaire, sanitosa flaire de la pagesia, llumeneret blau que l'ànima atrau de la minyonia. Sou l'exquisitesa, sou l'encantament on l'ànima hi sent de la pàtria mia.
0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

petites mànecs, entrenaments milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade, jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules, al camp són aules i esteu accent poesia. De negre

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un joc mangronj i no puc sortir. Possible patir cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, però m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas que a mi de sa forana m'he perdut i m'he anat de xucluc. Unes bísties d'un ocell, són de la mà tenint per pàtria una barca, i unes i estrelles mos donen ses

estan dur com un mai més. I feixuc com les paraules

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella?
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues, com començau amb la música? Quant és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensa que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No és el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar...
1: Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

servit s'enterra que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre l'esperança.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

us hem comentat abans de la idea de xerrar d'en Tòfol Mus i de la seva música. En Tòfol Mus, si n'haguéssim a repassar una mica la seva biografia, va néixer l'any 43, està considerat un poeta menorquí, a part de poetes, moltes altres coses, no? És autor, entre altres, de cançons tan populars com Escoltes Vent, d'Ortega Monasterio, i que és un poema que havia escrit de jove, ja en xerrarem, i després es va endinsar molt en la creació de textos de cançons que els músics van apreciar per el seu lirisme, per la seva bellesa, sobretot, i la seva facilitat a l'hora de musicar. I quantitat de grups, no només de Menorca, sinó també de tota la costa catalana, sobretot, han musicat poemes escrits d'ell. Sobretot, els dos grans músics que s'han endinsat amb les seves lletres són Ortega Monasterios, per suposat, i Josep Bastons, dos grans del món de les habaneres i de la música marinera. Bé, ell, a part d'autor de lletres, també ha participat en diferents obres teatrals, amb altres músics com en Luis Mangado o en Didac Monjo, i han fet diferents estrenes. Un dels tants es va estrenar al teatre principal el 2016, per aquell Patents d'acord. I dins del món de la política és membre del Partit Socialista de Menorca, des de que es va fundar, va ser val la pedani de Sant Climent, regidor de l'Ajuntament de Mó, i tota la seva vida ha viscut al costat de la mà, i si no la tenia a prop, el manco sempre el tenia dins el seu cor. No? De fet, coneix totes les tècniques de pesca, els marisqueig, tipus d'embarcacions, noms. És president des del 2018 d'Amics de la Mà, Port de Mó, que és una associació que, entre altres activitats, ha promogut la creació de Talassa, com sabeu, que és el Centre de Patrimoni Marítim de Menorca, que està allà a Castell i que es va inaugurar el 2023. Bé,

0: es vent. Aquesta cançó, sens dubte, és un clàssic i això és la primera cançó seva musicada, per tant, ja ho veus, no podria començar de millor manera. Anem a posar una de les moltes versions que hi ha d'Escoltes Vent.
1: Sagramola, amb Bep Cardona. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far. Molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Té problemes, a vegades m'ho demanen. Quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre... Un poc hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau. I crec que va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, sempre, bueno, des de que te conec, però sí que te conec. Doncs, crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist 3 o 4 vegades més. No sé si te l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro...
0: No, eren Dogs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí, sí.
1: Però crec que una vegada... Què és que es deia sala que hi havia... No, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel Paral·lel, que és que es deia...
0: Apolo.
1: Sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que... No sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, sí, sí, quin concertàs, tio. Uah, sí. Uah, que guai. Però fa molt d'anys. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a tornar.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sa Gramola. Avui xerrarem de bandes de música. Els tenim sentides a les nostres festes i algun gran espectacle que acostumen a fer avui en dia. Però el que escoltarem són gravacions, discos d'aquestes bandes menorquines interpretant obres pròpies o obres que no són les típiques de les festes. Música en lletres grosses. Grups de músics sonant junts i menorquins lluant a la nostra terra en la seva música.
1: Sa Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

somiava de Sant Lluís, somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí, somiava que ballava un vals saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyac.

seua mare, quan va despertar, li va dir, fia-te meua, i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir, fia-te meua, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

Dona, enriqueix aquesta estona, aturant el pas del temps. Les parets tortes.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimat senyor Putman, una al·lota alta i esvelta surt del seu avió i somriu al reporter, que espera impacient. Després dona sa volta i camina cap al hangar amb el seu navegador i el seu amic. Havia vist en Amelia Earhart. Aquest pensament va activar tota sa sang del meu cos. Poc després, quan estava sola, vaig córrer alegrement cap a ella per demanar-li el seu autògraf. Sí, era ella, somrient. Vaig tremolar i sospirar. M'agradaria ser com vostè, senyoreta Earhart, en el seu viatge per tot el món. El seu somriure es va desdibuixar i sèria va dir: "No serà tan fàcil." Amelia Mary Earhart, nascuda a Kansas el 1897, va ser una de les primeres aviadores en intentar el primer viatge aeri al voltant del món sobre la línia equatorial. Avui la coneixem un poc més. Benvingudes, benvinguts a Epistolari Express, un podcast de Radio Far. Us xerren Andreu Llamburo i ens acompanya des d'edició i producció en Xec Pons.

0: Llavors, aquell tràgic 2 de juliol de 1937, quan sa meva germana em va dir que en Amèlia no hi era, la vaig mirar i vaig sentir com se'm feia un nus a la panxa i en el coll. Semblava impossible que en Amèlia hagués desaparegut. Cada transmissió de ràdio esperava que la trobessin. No obstant, els dies passaven sense cap tipus de notícia. Volia ofegar l'armada per no trobar-la. Jo la volia conèixer, sap? Sentia, en el fons del meu cor, que estàvem connectades. Quin tipus de persona sou? Sou d'aquelles que, quan us pugeu amb un avió, sentiu un buit tot just en l'aire i sentiu l'emoció del viatge? O, pel contrari, us fa molt de por i intenteu evitar pujar-vos cercant sempre altres mitjans de transport? Jo us he de confessar que, tot i que viatjo sovint, cada cop els hi tinc més respecte. M'entra com una espècie de claustrofòbia, tot just arrencar motors, i durant els primers 10 minuts tinc una sensació així com que tot el meu cos es contrau i que no puc respirar, ni em puc moure, ni sóc capaç de pensar en res. Però també he de dir que hi ha un moment, a dalt de tot, com quan, per exemple, arribes a Menorca i veus tot el seu contorn, o aquells capvespres on els núvols són completament esponjosos i entren els colors de la tarda, que em deixo meravellar i penso en la brutalitat que ha aconseguit l'ésser humà volant. I us promet que més d'un cop em trobo pensant en totes les proves que es devien fer la primera vegada que es va enlairar un avió. La valentia d'aquelles persones que es van atrevir a fer-ho per primer cop. Aquells que algun dia vam somiar que volar seria cosa que estaria a l'abast de tothom. Totes aquelles persones que han permès que avui en dia les distàncies siguin més curtes. I entre totes elles tenim la figura d'Anna Amelia Earhart.
1: Introduce la punta metálica dentro de la hebilla y ajústalo. Para desabrocharlo, levanta la parte superior de la hebilla.
0: La carta en què començaven el podcast pertany a una jove de 15 anys que, setmanes després de la desaparició de l'aviadora, va escriure-li al marit d'aquesta. Però anem a conèixer la història des del principi. És probable que les ganes de volar sempre hagin format part dels humans. Imagineu-vos a la prehistòria, un dia qualsevol. Un dia d'aquests que descobreixes moltes coses per primer cop i de sobte observes un ocell, aquell que vulgueu. Però un ocell que vola, que bat ses ales i es desplaça, que planeja o que simplement està allà, sostingut a l'aire. No sé vosaltres, però jo definitivament voldria volar. Podríem dir que ja els mites grecs xerraven de l'anhel humà per volar. Per exemple, el mite d'Ícar i Dèdalo. Ses cometes van ser un dels primers invents que els humans van aconseguir enlairar, i va ser a Xina. Després, els àrabs, cap als anys 800, començaren a construir ales de fusta per intentar volar, sense gaire èxit, tot s'ha de dir. Si parlem d'invents, també ens ve al cap en Leonardo da Vinci, que també té un paper cap a finals del segle XV quan va dissenyar planejadores que empraven mecanismes inspirats en els moviments dels pardals. Cap als anys 1700 començaren els experiments i dissenys dels globus aerostàtics. El problema que tenia era que no hi havia gaire control sobre la direcció que prenien. I no va ser fins als inicis del segle XIX que van aparèixer els primers dirigibles i vols amb planejadores. Ja cap a finals del 1800 i inicis del 1900 és quan oficialment comencen a aparèixer els inicis dels avions. Paraula que, per cert, ve del llatí avis, que vol dir au. És difícil determinar el primer vol oficial, perquè van ser anys on es feien proves a diferents parts del món. Per una banda, hi ha els germans Wright. Sembla que aquests van aconseguir enlairar-se de forma controlada cap al 1903. Però també sembla que va ser el brasiler Alberto Santos Dumont, al 1906, que no només es va enlairar, sinó que a més va complir el circuit preestablert sota la supervisió oficial dels especialistes, periodistes i ciutadans. Això va ser el 23 d'octubre a París. Però també hi ha constància de que l'alemany Gustav Whitehead va documentar el seu primer vol al 1901. En tot cas, penseu que estem xerrant de vols on s'enlairaven com a màxim 60 metres d'alçada durant pocs metres, que avui en dia els avions arriben a volar uns 10 o 12.000 metres de terra durant hores i recorren distàncies de milers de quilòmetres. Penseu bé. Com passa en molts capítols de la història, sa presència en tot aquest món de descobertes i aviació era pràcticament masculina. Però això no treu que existissin dones amb els mateixos anhels de sentir-se lliure mentre volaven. Tot i que hem de dir que van passar gairebé dues dècades des del primer enlairament fins que va aparèixer sa figura de dones com n'Amelia. Dècades on el món dels avions es van anar consolidant. Va ser el 1928 que n'Amelia va rebre una telefonada que li canviaria sa vida. Ella havia obtingut sa llicència com a aviadora 6 anys antes, convertint-se en la 16a dona en aconseguir-ho. Aquella telefonada la proposava com a candidata per ser sa primera dona en creuar l'oceà Atlàntic. I ella va acceptar, acompanyada del pilot Wilmer Stull i el mecànic Louis Gordon es van embarcar en l'aeronau Friendship que va enlairar-se el 3 de juny de 1928, des de Nova York, direcció Nova Escòcia. Una travessa que va viure algunes dificultats, però que va aconseguir, i d'aquí va aconseguir guanyar-se sa fama. N'Amelia va seguir impulsant la seva carrera d'aviació dins del món femení, mentre que seguia sumant rècords. Va ser sa primera dona en fer un vol en solitari. Va travessar l'Atlàntic 2 cops. Va fer sa distància més llarga volada per una dona sense parar i en temps rècord. I a tot això podríem sumar un llarg, etc. El 1934 va aconseguir un rècord on 10 pilots anteriors havien mort en l'intent i era el de volar a través del Pacífic. Aleshores, va ser on la seva ambició va marcar un altre punt d'inflexió a la vida de l'aviadora. El 1935, n'Amelia Earhart va voler ser sa primera dona en fer la volta al món.
2: Soy Willy Fog, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
0: Va ser llavors quan va sentir que estava preparada per fer un viatge tota sola. L'Electra 10 era el nom de l'avió escollit. Després d'alguns incidents inicials, n'Amelia i el seu company de viatge, Nonan, van enlairar-se al maig de 1937. La primera parada seria Puerto Rico, després Venezuela, Sud-amèrica i d'allà cap a Àfrica i al Mar Roig, Pakistan, Calcuta, Birmània, Singapur i Bandung. D'allà va anar directe a Austràlia i ses darreres fotos li van fer a Papua Nova Guinea. Fotos que mostraven una Amelia malalta i esgotada. L'avió va sortir d'allà el 2 de juliol amb una situació atmosfèrica poc favorable. El darrer contacte per ràdio va ser quan l'aeroplà volava a prop de la illa de Nukumanu, al sud-oest Pacífic.
3: Cucu, cridant i tasca. Ens hem de trobar sobre vostre, però no us veiem. El combustible s'està esgotant.
0: Arribats a aquest punt i sense connexió, van determinar que l'avió s'havia estrellat i va començar la recerca. 9 avions i 66 vaixells. Però no va haver èxit. 16 dies després van abandonar la recerca. Tothom, menys el seu marit, que va intentar cercar recursos de totes bandes per finançar la recerca de la seva dona, però ses esperances ja eren escasses. A ses parets, sobre el meu escriptori, hi ha fotos d'en Amèlia. Cada cop que les mir, em deman que si fos viva, què estaria fent? El major dels compliments que em poden dir els meus amics és quan pensen que m'hi assemblo. He descobert que en Amèlia i jo tenim el mateix nombre de lletres. Vull que sàpiga que desig ser com ella, en tots els aspectes possibles. Li escric aquesta carta per dir-li quant significa la seva dona per jo. Volia que sapigués que hi som moltes les persones en tot el món que l'estimem i l'enyorem com vostè ho fa. Són diverses les teories sobre què va passar amb aquell avió, com sol passar sempre que no hi ha un cos o una explicació lògica. El cas és que en Amelia Earhart va ser una valenta, un referent sobre com viure des de la passió, des de l'ambició i sent un exemple de dona i per a moltes dones. No tingueu dubte que el pròxim avió que agafi, just quan estigui allà dalt, miraré per sa finestra i somriuré, imaginant i tenint la certesa que ella també ho devia fer en cada vol.

0: Brandà celebrava ses noces de sereu. Aquell dia, el Gendà feu anar sa olla gran dins sa petita, no només per es bon nom del Gendà i de sereu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodar sa taula d'esconvit cantant sa novia del Gendà. Avui ella és en terra, demà serà la mà. Bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i sereu li oferia un got de vi. Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou, digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del Gendà. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i, caminant terra endins, arribà a un lloc demanant socors. Quan va sabre que es lloc eres del Gendà, se li trabucà el seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despallissada i en ribonot, com una bruixa, cantant.
1: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Com vas, bueno, allà en aquest projecte amb molt d'història personal, no? Com vas, abordar aquest treball com a fotògraf, però també com a persona afectada?
1: Correcte. Pues los primeros días yo portaba la cámara, pero es una cosa que mucha gente me ha preguntado, ¿no? ¿Y has hecho fotos los primeros días? Pues no moltes. ¿Por qué? Porque al final estás trabajando, estás sentint el dolor dels amics, dels veïns, dels familiars, estàs flipant. O sigui, és algo tan bèstia que te deixa immobilitzat, no? Entonces, el alçar la càmera per ficar-te en el ull i tirar la foto és una cosa que m'ha sigut molt dura en aquests primers dies, no? Entonces, quan ja ha baixat totes aquestes emocions, jo he anat al carrer a fer la meva fotografia, que no era fer el cliché que hay si te en prensa dels cotxes de la gent i tal. Volia buscar una mirada més poètica i quasi sempre totes les fotografies que n'hi han són en vertical perquè volia acotar un sentiment, no? Una mirada i buscar en tots els puestos la meua mirada. És lo que he anat buscant.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: investigant he trobat una altra errada de protocols de la Unió Europea i és què passa amb els cadàvers que arriben. Hi ha pocs cadàvers que el mar escup, però hi ha cadàvers que arriben a les nostres platges o que es troben a les, a les embarcacions. I tampoc per aquests cadàvers, per aquests cossos, hi ha un protocol d'identificació. Wow. Llavors, ara estem, hem creat un grup d'investigació una mica més gran que Mar de Luto, som gent a Itàlia, Grècia i Espanya, on el que estem intentant és veure quins protocols es segueixen i evidenciar que aquesta, una falta de protocol únic fa que hi hagi molts errors al sistema. De fet, estem seguint el cas d'un noi que van trobar el seu cos, la família el va identificar, la jutge va dir que no era una identificació suficient, una identificació visual, i després encara no sabem gaire bé per què, però aquest noi l'han acabat incinerant.
1: Déu-n'hi-do.
2: Wow.
0: I ningú en sap explicar per què.
1: Clar, la importància d'identificar els cadàvers té a veure amb el dol, també. I et volia preguntar, perquè és un dels pilars del teu projecte, que el dol o la falta del dol per a les famílies dels migrants morts que mai arriben a ser identificats, com ho viuen les famílies i quan se'ls hi priva de passar-lo?
0: Sí, l'Elena Maleno, que és una persona de la, que és la presidenta de l'ONG Caminando Fronteras i una de les persones que més busca en l'estat espanyol, sempre diu que la desaparició és un dels pitjors delictes perquè sempre està envoltat d'incertesa. I aquesta incertesa és la que viuen les famílies. De fet, se li ha posat nom a això i són les pèrdues ambigües, no? O sigui, són...
1: Pèrdues ambigües.
0: Wow. Clar, és, les famílies no poden tancar el dol. Moltes famílies amb les que jo he parlat segueixen pensant que un dia les seves persones estimades les trucaran o arribaran. Moltes creuen
2: quina
0: que
2: angoixa,
0: estan...
2: No?
0: Clar,
1: la incertesa i l'esperança de, no?
0: No han vist un cos, per tant, i no només no han vist un cos, que potser això sí que seria, encara que hi hagués un protocol, trobar cossos al fons del mar és molt difícil. Fa menys d'una setmana va haver-hi un naufragi, un dels pitjors naufragis a l'illa del Hierro, on hi ha 60 desapareguts, estaven a 7 quilòmetres de la costa, hi havien els vaixells de salvament marítim, però és que els cossos han caigut a 1.000 metres. És molt difícil recuperar cossos a 1.000 metres. Jo crec que és impossible. Però una de les altres una de les coses que es reclama també és que algú que se'n responsabilitzés fes certificats de desaparició, perquè això serviria a les famílies com per tenir un document on es certifiqués aquesta desaparició, i no només això, sinó que serviria per tramitar coses com pensions de viudetat, pensions d'orfandat, herències, perquè tot això també queda amb un llim legal que fa que les famílies no puguin tramitar permisos de res.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.
4: Difícil complexitat, nineta meva, aquella de la solitud viscuda per un ésser aïllat. El solitari és com un peix a la sorra. Es queda esperant, debatent-se en un desert. L'amor sovint comença aquí, en aquest punt, quan l'espera és un quelcom més que l'aire que es respira. Esperant un amor necessari, vital, el gust de viure per mort de viure. I l'amor et treu d'una conformitat tediosa, pitjor que la mort. Et vols boig, et fas boig, i això t'encanta. La vida llavors t'estreny entre els seus braços i et besa, i ets feliç, i et poses a servir només un mestre mut. Amor.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps i pel mes de maig, cideres. Diuen que les cideres pel maig es mengen d'una amb una i pel juny a punyats. Comença, idò, el temps d'aquesta fruita, dolça i vermell, que només de veure-la fa venir salivera. De color esclatant i atraient, crida l'atenció pel seu color vermell intens i per la pell agradable en el tacte. És una de les fruites que més agraden i una tentació menjar-les pel seu bon gust, per la seva dolçor i perquè són el preludi del bon temps primaveral. De fet, la floració de cidrerers ha estat un símbol de l'arribada de la primavera a Japó i atrau cada any milions de visitants per veure aquest espectacle, que rep el nom de

Les varietats de cidres, que deriven de dues castes principals. Una, es Prunus avium, que són més dolces, les cideres, i l'altra, es Prunus crassus, que són més àcides. Fins i tot hi ha híbrids, és a dir, mescles, entre les dues espècies, combinant així les seves millors característiques. És important tenir en compte que han de recol·lectar les cideres en el seu moment oportú, ja que, a diferència d'altres fruits, no madura bé fora de l'arbre. Per acabar, no sé si haureu reparat, però el títol del podcast d'avui és en realitat una dita de refranyer popular català. Quan dèiem cada cosa en el seu temps i pels maig cideres, recomanant paciència, recordant que les coses han de seguir necessàriament un ordre. Un refrany, per cert, que hauríem de tenir més present que mai. Bé, i ho deixem aquí. Mos veiem en el mes de juny amb un nou podcast i, sobretot, disfruteu menjant cideres.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: pare fa un grup que hi ha la Núria, el Bones i el Roger, i es diu Lo Petit Comité.
1: A què rima?

Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi.

Ara mateix escoltarà una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

De sa rotonda de Ciutadella s'han anat a festejar un ego al Britxella, i quan tornava cap a casa prop de Sant Roc s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
0: Olivia Del Can és actriu i cineasta. Enguany ha estrenat el seu primer curtmetratge, Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra, codirigit amb Nacho Sánchez, i va coescriure i protagonitzar el film Isla Bonita. Actualment està desenvolupant el seu primer llargmetratge, La hija bastarda, que forma part del programa Rueda de l'Acadèmia de Cine i ha obtingut el primer premi al Talents Lab de l'Atlàntida Film Fest. Macarena Regueiro és autora de l'obra Fumaroles, en la qual va assentar les bases com a creadora, directora, dramaturga i actriu. A més és ceramista, i a l'abril del 2025 va participar a la residència de Manoir de la Mosier, a França, per escriure la seva primera novel·la, Se mató viva. El 2024 també va estrenar l'obra Lo que se rompe. Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Rondades i llegendes de Menorca. La ciutat de Parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses zones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, els palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen la ciutat de Parella. La ciutat de Parella és una ciutat encantada davall ses aigües de la mar. La llegenda explica que fa molts i molts anys Parella es van amistar amb una altra ciutat. S'una estava gelosa de l'altra. Volien ser ses més polides del món. I al final van ser encantades totes dues. A la ciutat gelosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Parella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà. És per això que molts asseguren haver-la vist. Fa molts i molts anys, i abans de que la terra serés amb tractors i màquines grosses i modernes, a un lloc de Ciutadella van enviar un al·lotet a fer un enviat a Cas Ferrer per assarar ses res. Ses res són unes peces de ferro que s'empraven antigament per arar sa terra. Quan l'al·lotet va haver fet l'enviat i va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Ses res havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a Cas Ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a l'asa. Però quina va ser la sorpresa que quan va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure que les ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada l'al·lotet a Cas Ferrer. I d'amagat d'amagat el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com l'al·lotet, en vez d'agafar el camina cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, l'al·lotet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els avegués i els hi va dir: "Ai, la primera vegada que vaig anar a Cas Ferrer me semblava que m'havia equivocat de camí, però quan manco m'ho esperava vaig arribar a Ciutadella. Vaig entrar a Cas Ferrer i me va despatxar amb un santiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret, perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva." L'amo i el missatge li van dir: "Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de Parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida." La ciutat de Parella segueix davall la mà, però li queda esperança de sa desencantada. Diuen que s'encanteri s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben set Joans i set Joanes, tots desconeguts entre ells.
1: Seguit a Ràdio Far, música d'arrel. Recorda les cançons de sempre i descobreix el nou folk menorquí.

0: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I avui seguim la travessa, però primer amb un parell de preguntes. Si haguéssiu de triar una tasca, una feina de somni, però no aquella realista amb la que somieu, amb la que us agradaria estar en aquest món, sinó en un món de somnis, una feina d'aquelles rares, diferents, màgiques, quina feina triaríeu? I si un dia, caminant per la vora de la platja, us trobéssiu un bòtil amb un missatge, l'obriríeu o el deixaríeu estar? O si es perdéssiu en una illa, us atreviríeu a enviar un missatge? Aquesta història va sobre una feina molt polida. Un recol·lector de missatges embotilats.
1: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Aquesta lota va néixer a un lloc, devés als anys 50. La seva vida va ser una vida normal, com totes les al·lotes d'aquell temps. Va anar a escola, a cases monges, i va complir amb totes les normes que regien aquell temps. Quan tenia 7 anys, ja va anar a fer la primera comunió, va continuar estudiant, anava i venia a peu des del lloc fins en el poble. Cada dia, per anar a l'escola, eren 4 quilòmetres. Cada trajecte els feia tant si feia fred com si feia calor, a peu. Va fer fins a tercer grau, que era el que hi havia a l'escola en aquell temps. A ella li hauria agradat estudiar més, però era impensable que una al·lota de lloc anés a estudiar, i per ella l'escola va estar acabada. Però a ella sempre li va agradar molt llegir i escriure.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fa. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren i en són la llum.

Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Però vinga, som-hi, que avui tenim un programasso i tenim una convidada de luxe. De què parlarem avui,
1: Gavi? Sí. Bé, doncs avui parlem de dones i cinema.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: I en parlarem amb una cineasta talentosa que desborda professionalitat, implicada i de manera molt activa en diferents associacions, col·lectius, que defensen una presència més ampla i un rol o paper més just de sa dona i d'altres gèneres en el món professional de l'audiovisual en general, i el seu cinema mos dona molt que xerrar.
1: I si no ho podries haver dit millor, avui tindrem amb nosaltres l'Anna Petrus,
0: menorquina,
1: i Macareta, per més i res.
0: Exacte. Macareto a la Llorenca.
1: Yeah.
0: I com sempre, a Arizona, es tancarem amb la secció de recomanacions d'Anna Gavi després d'aquesta entrevista. Que mos dos avui, Gavi?
1: Pues avui porto dues cosetes. Per una banda, una sèrie de documental que es diu Women in Film, i per altra, un còmic que es centra en la vida d'Alice Guy.
0: Guy,
1: es diu?
0: Sí, vale. Es
1: pronuncia Guy. Vale. Clar, és francesa. Guy? Guy? Guy. Vale. Una de les pioneres del cine, no?
0: Super, moltes ganes de que ens ho expliquis tot, Gavi.
1: Sí, però no faré woman's planning, eh?
0: Ah, d'acord, perfecte. Som-hi, començam.
2: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 68, en el que ens endinsarem en el capítol més colorit de tota aquesta biblioteca, amb un llibre inclassificable, una espècie de manual per a escriptors. Rellam de Els colors primaris, d'Alexander Xerox. Un llibre ple de curiositats i anècdotes sobre aquests tres colors primaris, farcit de referències literàries, cinematogràfiques i artístiques, i, per aquest capítol, també qualque esquitx de collita pròpia. Com trobar segur en espaller? Deixa't pintar pel blau, el groc i el vermell i escolta el capítol a radiofarmenorca.com.
2: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: A continuació, escoltarem la cançó Xalalala, de Tremendamente.
1: Acab d'arribar i ja em sento a casa. Tinc sa mirada cansada. Duc els peus feixucs, el cor fet un muny. Arriba sol, estimada. Vaig cap a la ciutadella, allà els amigots que m'esperen. Vaig carregat, aquest cop no m'han parat.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Boicot, boicot, boicot. Pedro ha passat a tenir un nou canal de notícies.
1: Next Level.
0: Next Level.
2: Next Big Bug, no sé què. Empreses de transport menorquines, empreses de transport menorquines col·lapsades per les massives comandes de radars de carretera per part dels ajuntaments de Menorca. Va sortir una oferta de 3x2 a Temu, hem vist com ha anat a mitjorn i hem pensat que puto li fotem i ja ho veurem.
3: S'ha de fer pasta.
2: Ha de fer auditoris.
0: Preda frena que no t'entenc.
2: L'Ajuntament d'Es Mercadal anuncia que enguany farà escaltell de Sant Martí una intel·ligència artificial. El concejal de Cultura i Festes ha declarat que Sant Segura va posar el ChatGPT de pago i ara l'ha d'amortitzar, tu. Saps que... Els primers gratis, més, però si no dius que no, te cobren, clar, llavors. I internacional, Benjamin Netanyahu ha obligat a cancel·lar les seves vacances a Winnipeg aquest estiu per la seva ordre d'arrest internacional.
0: Venia a Winnipeg, aquest.
2: Venia a Winnipeg, tu no t'entens.
0: No m'ho diguis.
2: Declara que me fan una putada perquè ja t'he posat el xalet i no me'l tornen i demà t'he telefonat a Welling i vaya marró, m'espera demà. I última hora, una nova promoció de pisos a Immobiliària Menorca, 400 pisos de 25 metres quadrats, 3 habitacions, 2 banys, pati impuesto de casa de Dacà, molt important, xec.
3: Important, important.
2: Pàrquing, piscina, per un preu inicial, piscina. De 18 milions d'euros, crec que posa aquí. Una ganga.
3: Per l'entrada tenim.
2: De la casa de Dacà.
4: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Més tot amb aquesta creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas per d'un no vol dir-ne sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa de referència en què us pretenem endinsar dins el món de la música popular i d'arrels, des de diferents perspectives, des de diferents visions. Fem com sempre des de l'estima, des del coneixement, des de l'escolta de cançons i sempre amb gent convidada. I avui tenim qualcú molt interessant.

0: Avui ho fem xerranda lírica. És una qüestió que defineix bastant el caràcter menorquí en la seva relació amb la música popular. Sempre s'ha dit que Menorca és terra de cantaires i de so dona fe a la quantitat d'agrupacions corals que hi ha, més o manco formals. Per parlar-ne avui tenim una reconeguda artística polifacètica, una magnífica cantant soprano que ha participat de nombroses iniciatives en el món de la música des de diferents àmbits. Tenim amb nosaltres na Maria Camps.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Altres?
0: Mira, molt bé. Estàs d'acord que Menorca és una terra de cantaires?
1: És una terra de cantaires. Menorca ha donat i dona molt bones veus i veus reconegudes no només dins la nostra illa, sinó també a l'àmbit balear, a l'àmbit estatal i a l'àmbit internacional. Per tant, no sé què... No m'hi atsaigo o se sal, no ho sé.
0: No sé ben
1: però
0: què.
1: Alguna cosa hi ha que fa que aquesta terra doni grans cantants.
0: Perquè es canten sempre ha estat una cosa que definim molt la cultura popular. És fàcil que la gent s'ajunti i és una cosa que a vegades et sorprèn visitants, gent que ve i diu, és que aquí tothom sap tornar a guitarra i tothom s'ajunta i canta i la gent afina.
1: Sí, és allò que deien que Menorca canta, no? Realment és, forma part del nostre caràcter i de la nostra manera de viure i de la nostra manera de fer festa, també, no?
0: És així.
1: És difícil trobar una festa en què no s'acabi cantant, no? I sempre hi ha algun motiu perquè hi hagi cant.
0: Per què hi cant?
1: I, bueno, allò que dius de que, clar, és que es cantes... Diuen, no?, que la veu humana és l'instrument més perfecte que existeix. Diuen. perquè és aquell que duim incorporat, no?, que ets la primera instrumentació que coneixem, no?
0: Segurament ets els primers que vam fer alguna cosa, va sense veu.
1: Amb sa veu, exactament, no? Llavors, bueno, aquí hi ha tota aquesta...
0: Aquesta afició per sa música... i per la lírica en especial, tant en el seu vessant popular, que és allò que avui remenarem, però també en el seu vessant de música culta, ve d'enrere, no és nou de fa poc a Menorca, i tenim aquesta relació, ja sigui amb l'òpera o amb la sarsuela. Per què ha succeït això?
1: Bueno, segons compten, no?, les persones que han estudiat altres èpoques anteriors, l'existència del Teatre Principal de Mo, que és... un dels teatres d'òpera més antics de l'estat espanyol, és de 1829, va ser un producte d'una afició a l'òpera que ja existia a la ciutat de Mo i que era també a resultes d'una sèrie de companyies italianes que per anar cap a la península ibèrica passaven pel port de Mo, recalaven en el port de Mo i per tant oferien premiers, no?, d'òpera. De fet, grans compositors menorquins com Benet Andreu, vale? Per exemple, o Alaquer, havien construït òperes a l'estil de Rossini, que aleshores era el hit, no?, del moment, i havien fet música molt italianitzant, fins i tot en italià.
0: Era l'aportació menorquina a l'òpera internacional, diguem.
1: Això mateix. I, per tant, es va construir una afició operística molt important que després ha arrelat dins la societat. Jo record una professora de cant que vaig tenir durant molts anys, Eulàlia Salvanyà, que la primera vegada que va venir a Menorca, molt joveneta, va quedar absolutament frapada, sorpresa, quan va entrar a un bar i va sentir tres homes allà un migdia d'un dia faner que discutien sobre quina versió de la Traviata era millor. Si sa d'aquell tenor, sa de s'altres o sa d'allà de sa. I va quedar absolutament al·lucinada. Va dir, això és una terra meravellosa.
0: Jo he de tenir contacte amb aquesta terra.
1: Exacte.
0: I així va ser, no? Eulàlia la coneixem perquè està mestra de més d'un cantant.
1: De molta gent de per aquí.
0: Molt bé. I és curiós sentir com de tant en tant hi ha gent, hi ha personatges que pel carrer els sents cantar òpera.
1: Sí, bueno, i per exemple, a l'O, jo recordo petita que hi havia fabricons de sabates o no tan fabricons, una mica més grosses, dins el pati de la Lluna, dins el convent de Sant Diego, que hi havia antany sabaters de banqueta i després petites fàbriques de sabates i els sabaters feien unes cantades de sarsuela, que allò ressonava tot el claustre, no? I és que és bé, vull dir, la sarsuela, per exemple, que era la versió més popular de la lírica i per tant més entenedora.
0: Clar, a més no es cantava en italià, es cantava en castellà, per tant era més fàcil d'entendre.
1: Hi havia moltíssima gent que, que encantava habitualment, no? Vull dir, que costes les de Levante! I així anava, no? Vull dir, bueno, per no xerrar de sa gran contribució de Sorfeo Magonès, per exemple, el duquet sa difusió, no? De sa sarsuela.
0: Ara parlaves, de fet, de tallers de sabates, i el món de sa indústria també juga un paper clau en sa conformació de tot aquest cant coral. Hi ha un personatge molt important, no és menorquí, però sí que va tenir contacte amb Menorca, que era Josep Anselm Clavé. El coneixem perquè té, és el nom d'alguns carrers que hi ha molt, però la transcendència d'aquesta persona va molt més enfora, i es va dedicar a entendre que la coral era, era una eina fantàstica per crear classe social obrera.
1: Per cohesionar la classe, classe social, molt adequat ara que estem a prop de Sudamatx, xerrar d'aquest senyor i de la gran feina que va fer, perquè hi havia aquesta idea de que s'havia que les persones obrer s'havia d'educar, no? I per tant la música era un factor d'educació molt important, de disciplina, de conjunció, de solidaritat, perquè quan cantes en cor el que cerques és una unitat sonora. Per tant, aquesta idea de col·lectivitat i de juntat ser casava moltíssim, no?, amb la música.
0: I d'aquest món obrer i de ses corals, que n'hi havia moltes també en Estombant de Segle, que és l'època que estem parlant, de Josep Anselm Clavé, com deies, apareix un factor molt important, que et surt fer Maunès, no? Que neix un poc de tots aquests cors obrers i es trasllada més enllà, i d'una història que evidentment encara segueix
1: sí,
0: en actiu.
1: Són més de 130 anys, són no sé quants noms ja, però bueno, deuen ser més a prop de 140 ara mateix que de 130, d'història de Sorfeo Maunès.
0: Sí, era, crec que és el 1890 que neix Sorfeo Maunès, per tant, estem xerrant de 136 anys. Vull dir, són uns quants anys, es diu ràpid.
1: Es diu ràpid. I després, a part de Sorfeo, tantíssimes corals que han existit i que s'estan creant i que es generen a nivell de Menorca. No?
0: Sí, sí, sí. Ara, per exemple, mira, justament dissabte passat vaig assistir a un concert de música gospel, que el gospel, evidentment, entra a Menorca anys més tard, si mateix que se li dica, però no deixa de ser una evolució d'aquelles ganes que la gent té de cantar. Segurament el repertori gospel entra dins certes corals com un repertori de més a més, juntament amb ses cançons clàssiques, i després a poc a poc es va especialitzant.
1: Sí, jo crec que també és un fenomen de moda, també. Vull dir, ara mateix està molt en moda, i a part fan formacions amb cantants que venen de fora, i això és un atractiu afegit, no? I també jo crec que hi ha un component terapèutic, no? Bueno, la música sempre ho és, terapèutica.
0: Sí, sí, sí. Però si més es fa en conjunt, i qui canta no és un grup de 4 o 5 persones, sinó que són 50.
1: Exacte. Aquesta sa vibració, no? Sí. Aquesta vibració del cos, no? I de sa caixa de ressonància que tots tenim, no?
0: És que hem cantat en coral, sabem que això funciona així.
1: És una cosa meravellosa. Cantar col·lectivament és una experiència molt, molt, molt podida.
0: Per tant, aquest accés del poble a sa música de sa lírica, que inicialment, a priori, no és popular, inicialment, és evident que impacta directament en el mateix repertori popular. I aquí a Menorca tenim aquesta especialització, no? Hi ha molta música popular que acaba bevent de tota aquesta tradició lírica.
1: Sí, també per manera de cantar. Per manera de cantar aquest tipus de repertori popular, no? De cop s'estilitza. Hi ha una estilització vocal, no? I, bueno, és curiós això, no? És un fenomen.
0: Sí que ho és. Anem a fer la primera de ses escoltes, la primera cançó, que es diu Pensando en ti. Escoltarem com, a més, és evident que la qüestió idiomàtica també té alguna cosa a veure, perquè ses sarsueles eren de ses... bueno, ho has comentat fa una estona, no? El gènere que entrava molt de ple, perquè a més era més fàcil d'entendre que una òpera italiana. Llavors, alguns autors menorquins, com és el cas del mestre Bartomeu Carreras, compon algunes en català, però majoritàriament en castellà, i aquestes cançons entren de ple en la tradició, fins al punt que avui en dia, quan es fan trobades de cantades, aquesta és un clàssic. Ara ves
1: pensando. Sí, sí.
0: Anem a escoltar-lo.

0: Molt bé, hem escoltat aquesta gravació més rudimentària, això és de l'any, crec que el 1978, està gravat per el grup folclòric de Mo, i bé recull aquesta, no, aportació, la música lírica, inicialment sense passar per sedàs aquest de que el poble se la fa seva, però ja sabem que aquesta cançó ja ha passat aquest sedàs. Llavors, quan hi ha trobades populars, la gent la canta, i a més en la curiositat aquesta que els tenors fan un paper, els sopranos en fan un altre, els barítons en fan un altre.
1: I a més està molt bé aquesta versió, us pot semblar una mica, bueno, més antiga, no? Mm-hmm. Que ho és, però està bé perquè recull molt la manera de cantar d'aquella època, per exemple, tots aquests glissandos, no? Sí. Tots aquests portaments, sí. No? Damunt les notes, que això és, diguem, per un cant líric és impur, no? Mm-hmm. Vull dir,
0: exacte.
1: No estaria permès acadèmicament, no? Però la gent ho cantava d'aquesta forma. Per tant, està enregistrat exactament com ho cantava el poble. I a més amb acompanyament de guitarres i de guitarrons. Que
0: clar, la rondalla,
1: clar, que li dona, aquest aire tradicional. Realment tradicional, no?
0: Sí, lírica amb el món tradicional.
1: Correcte.
0: I això a poc a poc ha anat evolucionant i hem vist com aquesta conjunció entre el món líric i el món popular ha anat a més. Aquesta cançó la va fer en Bartomeu Carreras, que era un compositor, un músic que ha fet molt prolífic amb la seva creació artística, que va anar deambulant. Aquesta cançó crec que és de principis del segle XX, quan va arribar la guerra civil, va haver d'emigrar, va estar empresonat, crec, si no. Perquè d'alguna manera sempre se'l va acabar lligant amb el món roig, tot i que prèviament a la guerra tampoc no es havia casat exactament amb ningú.
1: I era de l'OM.
0: Sí, sí. Em podries dir alguna cosa més de carreres?
1: Té diferents sarsueles fetes. Mm-hmm. Té, per exemple, una sarsuela que Aldo es va representar per part de la cooperativa Sant Crispín, que es deia Soña una noche, que té un duet de soprano i mezzo molt polit, per
0: molt
1: exemple.
0: Molt polit, sí. Ja el temps presentes, sí. La luna, no? Que és aquella.
1: L'he cantat, eh? L'he cantat.
0: Tranquil·la està la noche, és aquesta, com vols
1: no,
0: dir?
1: No,
0: és una altra.
1: No, és una altra. Però, bueno, vull dir que és un compositor que va tenir tot un predicament, no? En el seu moment, sí, sí.
0: Molt bé. Hi ha un grup que en aquest programa també l'han tractat molt, i ara sembla que me'n vaig directament a una altra banda, que és Traginada. Traginada, l'època del tardofranquisme i el principi de la democràcia va implicar un sotrac, perquè era la recuperació de l'autoestima, no? cap al poble. Però crec que és interessant també fixar-nos que, a part de les moltes altres coses que haguem pogut xerrar de Traginada i la importància que té, no és casual que una de les principals veus de Traginada també provengui del món de la lírica. En el cas d'Anna Martina Garriga, que va estar vinculada molts anys amb diferents corals, amb el conservatori, etc. I que la teníem fent de solista en una cançó que, tot i ser purament tradicional, deix aquell de cançó cantada de forma lírica.
1: Sí. A més, Traginada es va permetre la llicència, amb molt bon criteri, vaig al meu punt de vista, de ser poc puristes amb el tractament de la lírica, de la cançó tradicional i folclòrica, no? Vull dir, van sucar, ells van sucar allà
0: que
1: dins.
0: Qui m'ho demana lírica?
1: Lírica, endavant. Això mateix.
0: Una de les cançons icòniques també de la tradició, Et son oví del gendar, la tenim interpretada fantàsticament d'aquesta manera.

0: Preciosa aquesta cançó, eh?
1: Sí, és un hit del nostre futbol.
0: Sí que ho és. I a més és curiós visitar aquesta melodia, perquè n'hi ha més d'una de melodia de Sant Oví de Llindar, sí. I és probable que aquesta no sigui la més antiga. Anna Maria del Mabonet va gravar anys enrere una altra versió de Sant Oví de Llindar, que és la que trobam més en els cançoners, com és en Francesc del Branca, i aquesta és una melodia que apareix, segons diuen els cançoners, cap allà als anys 50-60, tot i que no queda prou clar si ja existia abans i és ara en aquells moments que queden els cançoners, o hi ha qualque autor que hi fica mà. Sé que Deseado Mercadal en el seu moment
1: va fer una recreació,
0: però tampoc sé si la melodia exactament ho és d'ell o ell només en va fer la memorització.
1: Però en canvi Joan Carles Fixet, la petjada que va deixar traginada a la nostra tradició, que aquesta versió
0: és la que es coneix molt més. Poca gent coneix aquella altra que també canta, té un deix, però

0: Deseado Mercadal, que ara en xerràvem, va fer una sarsuela que es diu El tresor del Branca, i dintre hi va incloure una cançó que es deia Himne a Menorca, en què, bueno...
1: De fet, és l'himne, la cançó que canten els presoners tancats, bueno, que han estat raptats, no?, per els moros.
0: Sí, en aquella època els moros.
1: I ho canten mentre estan dins la presó, una mica com aquell cor de Nabucco, no?, d'Es va pensiero, que són els esclaus que estan tancats, i és una mica la mateixa ambientació, no? I llavors enyoren la seva terra perquè sonen fora de la seva terra i canten aquest himne a Menorca.
0: I és un himne que sona purament a himne,
1: purament.
0: I fins al punt que per cercar aquest himne l'han anat a cercar també en un enregistrament del grup folclòric, i que després és un himne que s'anà fent per corals però que no s'enregistra mai més, perquè no deixa de ser, de tenir aquest deixant popular que avui en dia a les cantades també apareix, i allà és.
1: Sí, i a més hi ha gent que l'ha reivindicat en moltes ocasions com un possible himne de l'illa de Menorca, no? Passa que tira més cap a llevant que cap a ponent.
0: Segurament sí. Escoltem aquest himne a Menorca.

0: Final apoteòsic d'himne, com tot himne diu que ha de ser.
1: Sí. A més, en aquest himne, mentre es cor canta so, la segona part hi ha un contracant dels dos solistes, sí, de la soprano i del tenor, que aquí ho feia un instrument de vent.
0: Sí, crec que era un violí.
1: Sí, era un violí?
0: M'ha semblat, però tampoc no...
1: Vull dir que hi ha un contracant,

0: un contracant
1: i allà era. És com un concertant, no? És,
0: sí, vull dir que sí, té, sí, té tota esa forma aquesta típica de sarsuela, la sarsuela de música lírica és contracant, allò que és propi de la música culta, mm-hmm, però s'ha entrat de ple, i a ses trobades, quan vas en es Vagros o quan vas en els grups de música de qualsevol poble quan arriben ses festes, aquest llenguatge típic d'aquest tipus de música apareix de forma completament espontània.
1: Completament.
0: Aquest contralt, vinga, tu faràs això, tu faràs d'allò, sí, i si no, sense dir-ho, solsaments.
1: Exacte.
0: Alguns agafen una veu, alguns altres agafen una altra, mm-hmm, i l'altre faràs contrapunt.
1: Sí, sí, sí, així és.
0: I això ho trobem constantment. Hi ha, evidentment, en l'espai que mos deixa el programa, no podem escoltar tota la música que voldríem. Però sí que hem de fer referència a casos com, per exemple, Deixem-lo-dol. Deixem-lo-dol és una tradició antiquíssima que és cant coral pur, entrant de ple en el concepte de música religiosa, perquè Deixem-lo-dol vol dir el dol que duim perquè Jesucrist és mort, és dia de Pasqua, com que ressuscita, apareix tota aquesta visió de renaixement, de resurrecció, i tota aquesta joia religiosa es concentra en el cant coral. Vull dir que és constant com aquest cantar de forma conjunta anant modelant la tradició.
1: I a més, deixant-lo dol, que és una tradició molt arrelada, o sigui, a vegades, encara ara, no? Es formen corals expressament per cantar deixant-lo dol.
0: Expressament. Ma mare va cantar en deixant-lo dol i quan arriba just, comença la corema, acaba carnaval i ara començam a assajar cada setmana.
1: Per tant, és un esdeveniment popular, no?
0: Completament.
1: Que moltes vegades, a part de sa massa coral, també hi pot haver veus solistes que fan segons quines cobles o segons quins fragments, no? I de fet hi ha varis de deixant-lo dol, sí, musicats, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Xerrant de deixant-lo dol com a tradició, com a que ses lletres segurament sempre et sa mateixa, però sa melodia va canviant depenent de sa zona, depenent de qui fa s'arranjament, i s'hi afegeixen cobles, perquè hi ha diferents goig associats a deixant-lo dol, i és una tradició molt rica i molt antiga, es té coneixement que cap allà segle XVI, XV ja es cantava. Vull dir que és molt antiga.
1: Sí, jo record de petita, aló, que es feia deixant-lo dol. De fet, encara es fa, però bueno, hi va haver uns anys en què es feia amb orquestra i es feia allà en plan magnànim.
0: Molt gros.
1: I, sí, sí, i hi havia veus solistes, no? Hi havia el José María Olivas, hi havia en Cintes, d'aló, en Lito, que feia la part de baix. Havia vingut una Marga Tudorí, també, a cantar deixant-lo dol, en Martina Garriga. Bueno,
0: vell,
1: no? Sí, jo record que era petitona, però ja cantava en deixant-lo dol, allò era un apoteòsic.
0: Clar, era apoteòsic.
1: Sí.
0: I, per tant, tota aquesta saba ha fet també el camí invers, el camí d'anada i de tornada. El món líric, el món de sa música culta, de sa òpera i de sa sarsuela penetra de ple dins la tradició popular i el poble se l'apropia, i el material propi del poble torna una altra vegada cap a l'escena culta, no? I tenim aquí versions interessantíssimes que des de sa música clàssica s'han fet projectes que agafen cançons tradicionals i que creen un producte nou interessantíssim. Aquí hem parlat abans de Pensando, tenim per exemple que Anna Ferrer juntament amb l'orquestra en l'Ocim va fer una versió de Pensando.
1: Sí, l'any passat a un concert que van fer en el Teatre Principal, promogut per Joventuts Musicals d'Amor, que va ser un concert magnífic, per cert, i ella va fer una versió de Pensando en ti amb l'Ocim, realment festuosa. Sí, sí,
0: molt bé.
1: Molt bé.
0: I hem de parlar també d'un altre projecte, perquè te tenim a tu, per parlar de Nura.
1: Sí.
0: També. Cants de Nura és un espectacle de l'Ocim, l'orquestra de Menorca, que l'orquestra de Cambra Illa de Menorca, que va fer una... Explica-nos exactament en què consistia aquest projecte de recuperació de música tradicional a través del món.
1: Sí, l'Ocim va commemorar... va encarregar Joan Albert Amargós, que és un compositor i arrangista català de molta anomenada, una persona que ha fet feina, per exemple, moltíssima en Joan Manuel Serrat, per exemple, ha fet moltíssimes orquestracions simfòniques d'en Serrat, i és un gran músic. Llavors li va encomanar una obra per estrenar-la ells, a Menorca, sobre la tradició folclòrica menorquina. I ell va veure de diferents tonades del folclore més pur de Menorca i va construir una obra simfònica per orquestra per cor i per dues veus solistes, veu de soprano i de baríton, que va ser realment al·lucinant. Va ser molt, molt polit i va crear una comunió boníssima, i és una llàstima que mai no es vagi enregistrar aquesta obra, perquè està escrita, està estrenada.
0: És accés, YouTube es pot veure i es pot escoltar, però clar, no hi ha un enregistrament.
1: No. Jo crec que és una obra que a tots els que hi érem dels escenaris i en els de baix també, quan la vam fer, va calar profundament, perquè era com sublim les nostres arrels, no?
0: Clar.
1: Era una sublimació de la nostra tradició popular.
0: Anem a escoltar un fragment d'aquest Cants de Nura, aquesta obra simfònica, específicament Petaneres.

0: espectacular. Ara xerràvem fora del micro que, bueno, que és una llàstima que no s'hagi pogut enregistrar, perquè el so que hem pogut escoltar no deixa de ser una gravació feta
1: sí,
0: allà
1: càmera.
0: Directe amb una càmera i sí. Que està penjat, que podem trobar a YouTube, però no és, no és un enregistrament així com toca, diguem, però tot i així es deixa entreveure perfectament la feinada que hi ha, la feinada i la sublimació.
1: I aquesta sonoritat molt contemporània, no? Aquestes coses com dissonants a vegades, aquests jocs que es nota que és un músic que prové també del món de jazz, com una Amargós prové també del món de jazz, i hi ha moltes tensions diguem harmòniques, sí. No? I és molt potent realment. Abans, quan, bueno, al llarg de tota aquesta xerrada, no, que estem fent, estava pensant que realment aquesta compartimentació que tenim tendència a fets humans, no? Per sabers, no? Per parcel·les,
0: per
1: això
0: gèneres.
1: Això és folclore, això és lírica, això és jazz, música pop, això és jazz. Al cap i la fi, és una mania nostra per classificar, sí, sí. No? Ens agrada tenir-ho ordenadet en capsetes tot, quan en realitat la música és música, i cantar és cantar.
0: I cantar és cantar.
1: I si l'instrument te dona per cantar una cosa, cantes aquella cosa, i si te dona per cantar l'altra, també ho cantes. No? I ja està, no?
0: És així.
1: No té més.
0: En aquest espectacle que hem sentit ara, bueno, ho hem dit abans, però intervenies, Maria, juntament amb un tenor català.
1: Un baríton. Sí, en Manel Esteve.
0: Manel Esteve.
1: Sí.
0: Que de fet crec que ha vingut aquí altres vegades, no ve de nou a Menorca.
1: El seu germà ha vingut a Sorfeón a fer diverses coses.
0: Ah, idò,
1: Vicenç Esteve, tenor.
0: Jo és de Sorfeón que el coneixia.
1: És que Esteve són una nissaga de cantants. Són pare ja era cantant, els fills també són cantants, els seus fills també són cantants, és tot una nissaga. I en Manel també ha vingut a Menorca a fer òperes.
0: D'acord.
1: Jo vaig fer amb ell Carmen, en el teatre principal, i amb en Vicenç Esteve, el seu germà, i van fer la Bella Helena, van fer la Vídua Alegre a Sorfeón. Bueno, és un cantant supersolvent, no? I bueno, sí, va ser realment... Va ser una festa, no? Aquells cants de Nura. Una festa.
0: Sí, sí, i això que deies també de les fronteres entre gèneres, també has fet alguna incursió com a través del món de la lírica, però mesclat amb el jazz i mesclat amb la música tradicional, també es pot fer alguna cosa.
1: També,
0: Aquí hauríem de parlar del projecte de Menorquinament.
1: Sí, que el van presentar... Sí, el van presentar dia 1 de març a l'O, i va ser un èxit, a la gent li va encantar. El que vam fer va ser, vam triar un repertori de cançons que provenien tant d'autor com de la tradició folklòrica, diguem, i també de grups més contemporanis, no? Però que han calat dins la música popular menorquina, dins el sentir popular, no? Per exemple, doncs, hi ha els Ivens de
0: Ja t'ho diré,
1: però també hi ha la Vall de Xis de Ponent, i hi ha Romàs de na Roseta, i hi ha Som Via el Gendà, i hi ha na Cecília, i hi ha la Balada d'en Lucas, i hi ha Plora Guiterra, i hi ha
0: Vell Mariner. I aquest repertori, que sigui d'autor o no sigui d'autor, ha entrat de ple en tot el repertori popular.
1: Clar, igual que, per exemple, quan van celebrar 50 anys d'Escoltes Vent, no? Me'n record que vaig escriure un article en el diari, i li deia a en Tòfol, és que segurament d'aquí molt poc ningú se'n recordarà que l'hagis escrita tu en aquesta cançó.
0: Molt bé, ja ho deixa de ser.
1: Clar, i això és el millor que li pot passar a un autor. No? Que es poble se faci seu.
0: Que transcendesqui la seva cançó.
1: La seva pròpia persona i quedi dins sentir popular, no? I això és ser popular. Això és ser popular.
0: És així. En Tòfol l'han tingut aquí també, parlant precisament d'aquest aspecte, no? De com, tot i sempre parlar de música tradicional, hi ha una part de la música tradicional que segurament és la darrera fornada, no? que entra dins el repertori popular, que és tot aquest món de la sabanera, la música marinera, que clar, són unes cançons
1: de taverna.
0: Exacte. Aquestes cançons encara tenen autor i la majoria viu. Però clar, ja comencen a deixar de ser cançons d'autor per formar part del repertori popular directament.
1: Llavors, amb aquest projecte, el que vam fer és a partir d'uns músics de jazz i una veu que prové del líric, vam afrontar aquest repertori d'arrel popular i menorquina i li hem donat una volta, no? Li hem fet un desarreglo, que diu en Pere Guimbau.
0: Un desarreglo. Pere Guimbau, segurament una de les veus més fonamentades quan xerram de jazz a Menorca.
1: Sense cap mena de dubte. Jo crec que és un dels grans músics que tenim avui en dia en aquesta illa, no? Per molts motius, no? També per tarannà, no? Però, bueno, vull dir que hi ha el projecte de convertir-lo en disc, a veure si arriba.
0: Que bé, abans hi arriba.
1: Abans hi arriba.
0: En Bep t'ho reclamarà. Cardona.
1: En Pep Cardona, sempre m'ho reclamo. I fa molt bé en fer-ho, eh?
0: Sí.
1: Perquè el fàcil és no fer l'enregistrament, perquè és un mal de cap fer un enregistrament.
0: No sé si m'ho dius o m'ho contes.
1: T'ho compartesc. Per logística, per despesa,
0: per doblers,
1: per mal de cap, per... En fi,
0: completament.
1: És un acte de fe.
0: Però quan està fet, dius... Jo ho he fet.
1: Ai, sí, i te quedes amb l'ànima més descansada, no? Perquè realment és com treure una cosa fora de tu i deixar-la allà perquè ho vulgui sentir qualsevol dia, no? I qualsevol moment i qualsevol any.
0: És així.
1: I això és polit,
0: sí.
1: Però realment és un acte de fe.
0: Ho és. Molt bé, i quan parlam de que m'està parlant molt de tenors i barítons i artistes internacionals, segurament un de sinos que més, internacional, de veus del món de Celdrica que ha donat Menorca és en Joan Pons, que va fer la seva particular visió, i amb això acabarem aquest programa. També va fer la seva visita específica a la música tradicional. Va fer un disc que es deia Cançons i Amics, que comptava amb diferents persones que per cantar juntament amb ell, i això va fer enregistrat amb l'Orquestra Simfònica de Catalunya. I bueno, el resultat va ser això que escoltarem. De fet, escoltarem una cançó que és el Romàs de na Roseta, que cantava juntament amb na Maria Elma Bonet. Estem xerrant de paraules majors.
1: I tant.
0: I ho deixem aquí, escoltant Romàs de na Roseta.

0: I fins aquí aquesta especial versió d'una de les cançons més corprenedores, no sé si estaràs d'acord, Maria, sí, Romàs d'una Roseta.
1: Entre aquesta i Romàs d'una Cecília, ja no sé amb quin dels dos me quedaria.
0: Estan allà, eh? A més, sí, tenen una temàtica molt semblant, oh, sí, eh? Una Roseta i una Cecília, respectivament, sí, que a punt de morir, que s'acaben morint, i, i el seu estimat que els va plorar i intentar veure si de qualque manera...
1: És tràgic. Tenim un component tràgic en aquesta, sí, terra, eh, nostra?
0: Sí, sí, sí, és així.
1: Tenim un sentiment tràgic de sa vida.
0: Molt dramàtic.
1: Sí. Sí, sí, però bueno, un gust, no?, que veus tan importants com sa d'en Joan Pons vagin fer aquests enregistraments envoltats de persones tan notòries, no?, i que per tant hagin deixat també sa seva petjada per endavant, no?, per tots els temps que vindran. Això és important, que hi hagi aquests testimonis.
0: Molt bé, Maria, encantat d'haver estat aquí en aquest programa.
1: Moltes gràcies per convidar-me. Se m'ha fet molt curt.
0: Ja? Sempre sol passar això. Són unes entrevistes, sí, que es acaben fent llargues, d'un prop d'una hora d'entrevista, però se m'ho fa curt.
1: Sí,
0: ha estat un gust, com sempre, i fins a pròxima.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. En aquest primer programa començarem fent sobre taula conversant amb la convidada d'avui, la Joana Triay Vidal, que des de Ciutadella us ajudarà a recuperar la figura històrica d'una de les glosadores més antigues de Menorca.
1: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, sortim pels carrers de Ferreries i mos atracam a cas vecins per interactuar mitjançant la glosa.
2: I com no, acabarem el programa glosant un poc. Partim.
3: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

Bon dia a tothom, benvinguts a Arrelats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons que cadascuna pot representar un món, perquè totes les cançons, totes les músiques, tenen una història darrere. Volem expressar aquest respecte a aquesta música, que a vegades és vist per un cert públic amb la distància de quedar fora dels circuits que en podien dir comercials, i vist com un fòssil, no? Com una peça de museu. I és necessari que l'acostem en el poble, que és d'on surt, realment. Retornem en el poble, i do, allò que és del poble. Avui volem parlar d'un tema que ens uneix a tothom. La festa i la música.

0: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
1: Allà, a la tanca on els sentiments pasturen, hauríem de viure la deliciosa disciplina de la llibertat. Ara que tot ens sembla de fragilitat il·limitada, ara que pressentim que no ens hem d'obsessionar a voler anul·lar el silenci, més enllà de la paraula que no deim, perquè potser la ignoram, però que intuïm per tot arreu on ens sabem com el que som, com tu i com jo, amb la ferma convicció que tot hauria de ser, com a mínim, molt més fàcil.
0: A la plataforma de podcast de Ràdio Far

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Quan tenia 4 anys, vaig prendre consciència de la seva existència. Em deien que eren de fusta i de cartró, però allò em desconcertava. Gegants amb ànima? Poc després vam anar d'excursió a un poblat talaiòtic. Taules i talaiots gegants. M'imaginava aquells éssers construint-los i la idea me feia por. Amb 6 anys vaig anar al cinema. Llavors ho vaig entendre tot. El cinema és gegant. Una mirada a la realitat. Menorca Dog Fest, Festival de Cinema i Fotografia Documental de Menorca.
0: Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca.
2: Benvingudes, benvinguts. Estem aquí a Radio Far. Seguim fent entrevistes amb els protagonistes del Menorca Dog Fest 2021. Avui tenim aquí davant dels micros a Montse Armengou. Benvinguda. Ja fa 3 anys que tenim de Menorca Dog Fest i 3 anys que has vingut.
3: Des del principi sóc pionera, com diu el Cristian, sóc la madrina del festival.
2: Ets la padrina del festival, correcte.
3: Madrina, si pot ser.
2: Perfecte. Montse Armengou va iniciar la seva activitat professional en premsa escrita i en revistes. Des del 1985 treballa a Televisió de Catalunya i actualment és la directora del reconegut programa de documentals Sense Ficció, que s'emet setmanalment a TV3. L'any 2002 va rebre, juntament amb Ricard Belis, el Premi Nacional de Periodisme, concedit per la Generalitat de Catalunya per la seva aportació rellevant al periodisme d'investigació històrica, que representa un progrés en aquest gènere periodístic en la televisió. Ha rebut diversos premis internacionals i l'any 2015 va obtenir el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, junt amb Ricard Belis pel documental Els internats de la por. L'any passat va estar aquí presentant, de fet, un dels Sense Ficció, oi?
3: Correcte, va ser amb el Josep Morell que estrenàvem, de fet, un documental sobre l'Ernest Lluch, correcte.
2: Sense Ficció admet setmanalment un documental a TV3, com dèiem. Quin és el criteri de selecció d'aquests documentals, Montse?
3: Bé, aquesta és una pregunta molt interessant, perquè jo mateixa m'he de posar entre els documentals que a mi m'agraden com a espectadora, documentals boníssims, d'aquests que els disfrutes moltes vegades en sala de cinema, que ja veus que tindran una gran carrera de premis internacionals, i una altra cosa és, sense perdre ni l'essència, ni la qualitat, ni la dignitat, aquells documentals que programem amb televisió. Competir en la Lliga de Televisió d'estar defensant un prime time i d'un primer canal amb un gènere complicat, com és el documental, té moltes grandeses perquè vol dir que amb una sola missió arribem a molta gent, a centenars de milers de persones, i molts dimarts, a més, som el programa més vist de la franja. Això és una gran satisfacció.
2: Un èxit, sí.
3: Però per un altre cantó vol dir que ens dirigim a un públic que no és un públic especialitzat, ni temàticament, ni amb el gènere documental. Per tant, el documental en televisió té unes servituds de ritme, de presentació, d'agilitat, que potser doncs, amb un documental més de creació, més d'autor, més per cinema, és un ritme diferent.
2: Clar, no són els que faríeu encabir en aquest en el Sense Ficció, a no ser que fos una temàtica molt específica o amb la que el públic català es pogués sentir més identificat o atret, no?, d'alguna manera?
3: Mira, jo et diria que temàtiques podem tocar qualsevol temàtica. Tenim una mirada molt transversal i universal, però sí que és cert que necessitem moltes vegades que aquests temes vinguin de la mà d'algú proper de l'audiència. Per exemple, si parlem del drama dels refugiats que estan morint a les costes mediterrànies, molt probablement el que ens funcionarà millor en termes de proximitat amb la nostra audiència és presentar aquest drama de la mà doncs, d'una persona propera lingüísticament, culturalment, geogràficament, que ens expliqui aquest drama. Per exemple, podria posar l'exemple de Tokima, on en aquell moment ningú coneixia qui era Open Arms ni l'Oscar Camps. per Clar. Posar un exemple. Sí, sí, en canvi, el segon documental de la nit pot ser un documental que ja tingui una narrativa diferent i fins i tot un punt de vista més llunyà. Pot ser, doncs, per exemple, la història d'una família, d'una dona siriana que vol fugir dels bombardejos d'Alepo amb els seus fills, per exemple. Per tant, aquest element de proximitat, qualsevol tema, per llunyà que sigui, però de la mà d'algú proper, és bastant, bastant important. I després, com et deia, el ritme, la narrativa. No podem anar, diguem-ne, ritmes massa lents, massa pausats, perquè, per a bien o per a mal, que diuen en castellà, estem competint amb allò que és l'audiència televisiva. Competències molt fortes, i no per les altres cadenes espanyoles, sinó perquè des de fa un temps veiem que una competència molt ferotge és la que ens ofereixen les plataformes. Clar. La temptació d'anar-te'n a veure aquella sèrie de gran qualitat o aquell documental de gran qualitat que t'ofereix una plataforma és alguna cosa que nosaltres hem de tenir en compte.
2: Clar, i que és el que tu vols quan tu vols, no?
3: Exacte, manera. Exacte, exacte.
2: Aleshores, de quina manera respon l'audiència al programa? Creus que hi ha una tipologia de documental, a part d'aquesta que deies tu, com més propera, que és més acceptada o que és més demandada per la vostra audiència?
3: Mira, com et deia, un element és la proximitat. Podem tractar qualsevol tema, però va bé que algú ens ho faci proper. Això és una cosa fonamental. També t'he de dir que vull suposar, i crec que els fets ho corroboren, que hem anat educant amb 12 temporades que portem, ja 12 anys que portem de Sense Ficció, hem anat fent el documental com una cosa més propera. Per descomptat que el Sense Ficció no hem sigut els únics. Cada vegada veiem més festivals de documental, cada vegada veiem més documental al cinema, les plataformes estan plenes de documentals, però això sí que ha sigut també un element important, aquest punt una mica com d'educació de la gent. I sí, jo penso... Et diria, mira, et vaig dir una cosa. Abans de la pandèmia, jo sempre deia que teníem, a més, un públic molt generós en el sentit de que eren molt receptius a temes molt durs. Jo mateixa, que he investigat sobre els crims del franquisme i les barbaritats del franquisme, mai a la duresa d'aquests temes ha espantat a l'audiència. Mai. Sí que he de dir que de la pandèmia cap aquí, tot i que continuem tenint un públic generós i empàtic, observem una certa necessitat de distanciament del que és, diem-ne, grans drames. Grans drames. Hi ha una necessitat emocional provocada pel moment de que la gent necessita una miqueta d'aire. Malgrat tot, continuem tenint una audiència que respon molt i molt bé i que és una audiència molt empàtica i molt solidària amb el patiment d'altri.
2: I que duri, i que duri. Quina diries que és la salut de gènere documental en general actualment, no només el més televisiu que diguéssim, sinó del gènere documental, cinematogràfic, en curtmetratge?
3: Jo crec que el gènere documental està potentíssim, malgrat la duresa que està travessant moltes vegades el sector. Per exemple, nosaltres mateixos, Televisió de Catalunya, que som i hem de ser per llei part del motor de la indústria, els problemes de finançament, d'escassos pressupostos, fa que la indústria ressenteixi. Però, malgrat això, els problemes econòmics del sector, els problemes derivats des de la Covid, no ha fet que el gènere perdi impuls. I la gran quantitat de festivals i trobades al voltant del gènere documental, sigui en format llargmetratge, en curtmetratge, jo penso que està, no sé la salut quina és, però que en tot cas està en una efervescència brutal. A més, sobretot, l'impacte entre el públic. Jo, que acostumo a formar part de bastants jurats, m'agrada molt quan moltes vegades el jurat hem premiat un documental que després és el mateix documental que el públic premia. Vol dir que no estem tan lluny, això em dona una gran satisfacció.
2: Clar, clar,
3: de veure, no estem als núvols, encara trepitgem de peus a terra, però vol dir que a més ha hagut una gran educació de cara al públic i el públic està absolutament empapat del gènere documental, i tant que sí.
2: Generalment, de Sense Ficció s'emeten documentals llargs, com dèiem. Creieu que el curt documental també podria ser un bon format televisiu?
3: I tant. De fet, puc fer una confessió, i és que jo fa molt temps que estic donant-li voltes en un moment donat, no dic cada nit, però de tant en tant, doncs avui, en comptes d'un documental de 50, 60, 70 minuts, doncs vostès tindran 4 documentals seguits.
2: Sí, eh?
3: A lo millor doncs, agrupats al voltant d'una qüestió temàtica, o potser la segona franja de la nit, que és la que ens permet potser una narrativa una miqueta més artística, que ja no estem competint tant amb aquesta audiència més del primer impacte del prime time, però i tant, i estem veient autèntiques meravelles en curtmetratge documental, i una mostra és tot el que he tingut el plaer de veure com a membre del jurat del Menorca Doc Fest, i tant que sí.
2: Doncs mira, ara precisament t'anava a preguntar com a jurat del Premi Oastre d'enguany del Menorca Doc Fest 2021 de curtmetratge documental. Quina valoració en general faries dels films seleccionats, dels presentats?
3: Doncs la veritat és que és un nivell altíssim. I que ho digui jo no vol dir que digui, oh, ho diu la Montse, no vull dir que és que diem-ne que com a mínim estic bastant avessada a veure molt documental i que encara diguis, ostres, que bé, quin nivell, quina qualitat, és perquè diem-ne, no sé si això és bo o és dolent, però ja no ens sorprèn qualsevol cosa, diem-ne, no? I la veritat és que el gènere i tot el que s'ha presentat en aquesta edició és d'un gran nivell. No sé, d'aquí una estona... Hem de parlar amb el jurat i jo no sé si crec que tindrem una mica de dificultat perquè realment tot el nivell és molt bo. I l'altra cosa que voldria afegir és que jo que tinc aquesta mirada de madrina del que han estat aquests 3 anys del Menorca, o sigui, com ha pujat aquest festival, com aquest festival s'ha anat engrandint, madurant, expandint. És una delícia poder fer costat i poder estar en aquest tipus de festivals. Fets des de la terra, fets des del país, tal com jo entenc el país, en un sentit extens, i veure aquesta meravella de com es va consolidar en un festival jove i que va agafant aquesta força i aquesta embranzida. És un autèntic privilegi estar-hi.
2: Que bé, Montse. Moltes gràcies. Escolta, aleshores, els espectadors, els visitants que venguin al Menorca Doc Fest, a qualsevol dels 4 passis veuran bones pel·lícules.
3: Veuran bones pel·lícules i a més jo penso que el públic que ve a un festival normalment no ve només a una pel·lícula, no ve només a una peça. I què et pot passar, com en tota la vida, que encaixis o connectis més amb una peça que amb una altra, amb una narrativa que amb una altra, amb un tema que amb un altre. Per exemple, la qüestió dels temes. Moltes vegades tendim a confondre un tema, dius, aquest tema m'encanta perquè està denunciant, que com està fet, el tema és el tema. I el producte audiovisual derivat d'aquest tema n'és un altre. Uh-huh. Llavors, el jurat el que hem de fer és això, no només premiar el tema, que n'hi poden haver-hi molts que empatitzem i que ens agradin, sinó com hem treballat aquell tema. Però jo crec que el públic s'ho passarà molt i molt bé.
2: Tens una aposta clara com a jurat? No cal que ens la diguis, eh? Però tens una aposta clara?
3: He de dir que no, i això no és dolent, sinó molt bo. Tinc ara mateix bastant merder, per entendre'ns, bastant merder mental, perquè hi ha coses molt bones.
2: Molt bé. Bueno, doncs demà es resol. Bueno, avui, de fet, delibereu, però demà sabrem qui és el guanyador d'aquest Menorca Doc Fest 2021. Moltes gràcies una altra vegada per venir. T'esperem l'any que ve.
3: Espero que sí. Perquè l'any que ve ja serà la bomba. Si en 3 anys esteu així, l'any que ve no m'ho perdo.
2: Gràcies, fins ara.
3: Vinga.
0: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Ràdio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps i en el mes de març comença la primavera. La primavera comença amb l'equinoxi del 20 de març i acaba amb el solstici d'estiu just abans de Sant Joan. Durant aquesta estació es produeix un augment progressiu de les temperatures a més hores de llum i es despertar de plantes i animals. A diferència de la tardor, la primavera no és una estació especialment plujosa, amb prou important que plogui per tenir una bona anyada al camp. D'aquí el refrany a l'abril, cada gota val per mil, i és que l'aigua en aquesta època és molt preuada. Del contrari, la calor fa espigar antes d'hora els cultius. Les tortugues es desperten i comencen a trascar. Les ratapinyades surten dels seus refugis. Molts ocells es posen a criar i les granotes no aturen de cantar. Però allò que es fa més evident és la floració dels nostres camps i camins. Hi ha flors que són més primerenques, com per exemple la regelaga o la canya fèlera. D'altres, en canvi, són més tardanes, com ara el fonoll o la camarotja. Us deixam amb una cançó molt apropiada per a aquesta època, que inclou un bon repertori de plantes i flors. Fins a pròxima i a gaudir de la primavera.

0: En aquest capítol hem escoltat el concert número 1 en mi major, de la Primavera de Vivaldi, i Camí Florit, de Maria del Mar Bonet.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Manuel.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Però vinga, som-hi, que avui tenim un programasso i tenim una convidada de luxe. De què parlarem avui,
1: Gavi? Sí. Bé, pues avui parlarem de dones i cinema.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: I en parlarem amb una cineasta talentosa que desborda professionalitat, implicada i de manera molt activa en diferents associacions, col·lectius, que defensen una presència més ampla i un rol o paper més just de sa dona i d'altres gèneres en el món professional de l'audiovisual en general, i el seu cinema mos dona molt que xerrar.
1: I si no ho podries haver dit millor, avui tindrem amb nosaltres Anna Petrus,
0: menorquina,
1: i Macareta, per més dir-li.
0: Exacte. Macareto a la Llorenca.
1: Yeah.
0: I com sempre, a Arizona, es tancarem amb la secció de recomanacions d'Anna Gavi després d'aquesta entrevista. Que mos dus avui, Gavi?
1: Pues avui porto dues cosetes. Per una banda, una sèrie de documental que es diu Women in Film, i per altra, un còmic que es centra en la vida d'Alice Guy. Una
0: Guy.
1: La... Guy, es diu?
0: Sí, vale. Es pronuncia.
1: Vale. Que és francesa. Guy? Guy? Guy. Vale. Una de les pioneres del cine, no?
0: Super, moltes ganes de que ens ho expliquis tot, Gavi.
1: Sí, però no faré woman's planning, eh?
0: Tranquil. Ah, d'acord, perfecte. Som-hi, començam.
2: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 68, en el que ens endinsarem en el capítol més colorit de tota aquesta biblioteca, amb un llibre inclassificable, una espècie de manual per a escriptors. Rellam de Els colors primaris, d'Alexander Xerox. Un llibre ple de curiositats i anècdotes sobre aquests tres colors primaris, farcit de referències literàries, cinematogràfiques i artístiques, i, per aquest capítol, també colques kitsch de collita pròpia, com trobar segur en espaller. Deixa't pintar pas blau, es groc i es vermell, i escolta el capítol a radiofarmenorca.com.
2: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Dóna mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

anat a festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

menjat un tripi, s'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Pet. Pet és una paraula que no importa quina edat tinguem, però sempre ens genera un pot de gràcia. Mostreu un petit somriure sota el nas, un moment de vergonya o potser fins i tot una ganyota. I de pets podríem dir que n'hi ha de tot tipus, de moltes olors i, per què no, de diferents consistències. I fins i tot el seu significat pot emprar-se en diferents moments. Hi ha vegades que estem ben pets, encara que no mos en tira cap, o que mos convertim en un pet bufat, és a dir, en una persona presumida o un poc fetxenda. Aquells que no heu estat molt ben portats durant sa infància, potser heu sentit de sa vostra sàvia que si no fas bonda aniràs de pet cap a l'infern. I per què no dir-ho, potser sàvia vostra ja no s'aguanta els pets, expressió que a vegades emprem per dir que qualcú ja és vell i repapeja. I en canvi, si trobem molt d'una cosa, també podem dir que hi ha un pet d'arbres, per exemple. Que, per cert, si camines entre ells, depèn de on et trobis, potser descobreixes un pet de llop, que és un bolet molt comú, però ja t'he dit que millor no te'l mengis. En fi, com us deia a l'inici, pets n'hi ha molts, i els contes estan plegats d'ells, de personatges que se'n tiren, de pets que fan descobrir coses, menys els contes de princeses. Com és? Què passa? Que les princeses no es tiren pets? Comencem la mà de contes, aquí, a Radio Far Menorca. Us narra n'Andrea Ollamburu. Quan va tornar de l'escola, na Laura va cridar el seu pare i li va demanar: les princeses també es tiren pets? Per què ho vols saber, això? Li va demanar el seu pare, tot curiós. És que per l'escola hi ha rumors, però abans d'explicar-te què ha passat, vull que em responguis a la meva pregunta.
2: Crec que sí, que les princeses també es tiren pets.
1: No pot ser, papa. La discussió que hem tingut a l'escola ha estat justament per això. En Marcel mos ha dit, a totes les fietes, que la Ventafocs es tirava molts de pets. Totes li hem dit que això era impossible, que cap princesa del món es tira pets. Però ara comença a creure que en Marcel potser tenia raó. Tu, pare, com saps que les princeses es tiren pets? El pare, a qui li agradaven els llibres i les bones històries, igual que a la seva filla, es va aixecar, es va dirigir a la biblioteca, va mirar a na Laura i li va fer un gest amb el dit sobre els seus llavis, com dient-li que havien de fer silenci. Després d'uns minuts de cerca, el pare va trobar un llibre que, pel seu aspecte, havia de tenir més de 200 anys. Què és això? El pare va posar cara de misteri i es va atracar amb la seva filla a l'escriptori. Va tancar la porta de la biblioteca i li va dir amb un murmuri: aquest és el llibre secret de les princeses. I què explica aquest llibre? Doncs tots els secrets de les princeses més famoses del món. Fins i tot hi ha un capítol titulat Problemes gastrointestinals i flatulències de les princeses més encantadores del món. Què vol dir això, pare? Doncs que en aquest capítol tenim alguns relats secrets sobre els pets que es tiren les princeses. Aviam, per quina vols que comencem?
3: Per la Ventafocs, papa, per la Ventafocs!
1: El pare va passar algunes de les pàgines del llibre, fins que va arribar a la que cercava. Va llegir i li va dir a la seva filla: tu recordes la nit de Ventafocs? Aquella nit ella estava molt nerviosa. Qui no estaria davant de ballar? La Ventafocs tampoc és que li agradés gaire ballar. Així que abans d'anar al ball s'havia menjat dues o tres o qui sap quantes barretes de xocolata que la madrastra tenia amagades en el rebost. I clar,
2: A l'hora del ball, el príncep, després de fer-li un parell de voltes, la va estrenyar ben fort la cintura i la ventafocs no va poder suportar i va deixar anar un bon pet. Just en el moment que el rellotge donava les campanades de mitjanit. Punyeta món, papa! Això vol dir que el príncep no ho va notar? No, no, ell no es va enterar de res. I la Blancaneus? El pare va passar algunes de les pàgines, les va llambregar i després va dir... Amb qui vivia la Blancaneus? Clar, amb els 7 nans. Doncs resulta que el menjar que cuinaven els nans era un poc feixuc. Els hi agradava molt el bacon, la col bullida, els formatges de tota mena, els pastissos d'albercoc... I la Blancaneus ja estava farta de tot aquell menjar ple de colesterol. Aleshores, quan sa bruixa va tocar sa porta i li va donar la poma enverenada, ni tan sols s'ho va pensar. Se la va menjar i la barreja d'aquelles coses va fer que la Blancaneus deixés anar un pet tan pastillat que va resultar ser tòxic. I clar, tot d'una ho va ensumar i es va desmaiar. Clar, i per això els nans la van posar en una urna de cristall, perquè ningú notés l'olor. Exacte, just per això, filla meva. I aleshores, com va poder el príncep atracar-se tant? Aviam... Va mirar el llibre i el pare li va dir... Doncs aquí el llibre posa que aquell dia, justament, el príncep que passava pel bosc tenia una grip descomunal i tenia el nas ben tapat. Ostres, quina sort! Si no arriba a ser per la grip, na Blancaneu encara estaria a la urna. Pots estar ben segura, li va respondre el seu pare convençut. I la sirenita? I la sirenita? El pare va passar les fulles fins que la va trobar. Doncs mira, era la princesa que millor podia ocultar els seus problemes gàstrics. Quan donava aquelles voltes dins l'aigua, era només per dissimular. Algun cop t'has tirat un pet a l'aigua? I què surten? Efectivament, bombolletes. Quan sortien totes les bombolletes, la sirenita deia que eren les algues. O sigui que totes les princeses es tiren pets. Però encara que es tirin pets, continuen sent belles princeses. Home, ja ho crec, filla. Són les princeses més polides i més guapes del món. Però és que tothom, fins i tot elles, deixen anar col capet. Lo important és que si elles no ho han explicat, tu guardis aquest secret com el millor de tots els secrets. I és que ja ho deien ses sàvies, que cosa dolenta, millor fora del ventre. Les princeses també es tiren pets. D'Ilan Brennan i Jonit Silverman.

0: Ràdio Far presenta Sa Rondà, Sa Cabreta.
1: Això vol dir que era una dona que tenia tres filles. També tenia un hort on hi havia verdura de tota casta. Un dia, quan sa mare se va resoldre de fer dinar, se va trobar sense gens de joivert. Va cridar sa filla major i li va dir: «Mira, vés-te'n a sort a dur-me un pot de joivert i frissa, que l'he de mester tot d'un». Ella se'n va, denc, denc, cap a sort, i quan arriba, veu una cabra que espipellada va. Espipellada ve, se menjava joivert. Quan ella ho veu, li diu:
2: «Cabreta, què fas aquí?»
1: I ella contesta: «Me menja joivert».
2: «I per què te'l menges?»
1: I ella, amb una veu molt fonda que feia por, va contestar:
3: «Perquè sóc sa cabra encabridada, en sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, aguts, tots quan ne som vinguts a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu».
1: Nyam! I se la va enviar tota sencera d'un glob. Sa mare, qui frissava prou, perquè el necessitava prest en el joivert. Quan va veure que sa filla major es torbava tant a tornar, cridà sa segona i li va dir: «Ja pots córrer cap a sort de veres a veure com és que sa teva germana està tanta estona a dur-me el joivert». Ella se n'hi va i per un munt va afinar sa germana. Però sí sa cabra, que es catzava el joivert en ses dentetes, i just que la veu ja diu:
2: «Cabreta, què fas aquí?»
3: «Me menja el joivert»,
1: respon ella.
2: «I per què te'l menges?»
3: «Perquè sóc sa cabra encabridada, en sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, aguts, tots quan ne som vinguts a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu».
1: Nyam! I també se la va enviar d'un glob. Quan sa mare va veure que cap de ses dues compareixia, se va pensar que s'havien entretingudes o embaducades per no res, i va cridar sa petita perquè anàs a corrents a cercar-les i que li duguessin prest el joivert. «Ei, que me'n direu?» Sa petita hi va anar i li va passar el mateix. Just que arriba, fa sa mateixa pregunta a sa cabreta, i aquesta va de sa boca, pega sota i d'un glob, nyam, se la va passar dins sa butxa. Sa mare no sabia què pensar quan va veure que totes s'estorbaven tant a tornar. Per fi va cridar sa moixeta i li va dir: «Moixeta, ja pots córrer a veure si trobes les meves filles que són enviades a sort a cercar joivert. No venguis, que no tornin totes». I sa moixeta,
2: meu, meu,
1: ja és partida cap a sort a veure si les trobaria. Però així que arriba, el primer que va veure va ser sa cabra. I també li diu:
2: «Meu, meu, cabreta, què fas aquí?»
1: I ella contesta:
3: «Me menja el joivert». «Perquè sóc sa cabra encabridada, en sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, aguts, tots quan ne som vinguts a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu».
1: Nyam! I també se la va enviar d'un glob. Però, quan ella fou dins sa panxa de sa cabra, se posa rascant ses ungles en tota sa seva força. I sa cabreta bon bels, bé, bé, i ella venga a rascar fins que li va foradar sa pell. I ella i ses tres germanes juntes van sortir i de veres se'n van anar ben alegres cap a casa seva. I rondà acabada,

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far. Molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó, com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Té problemes, a vegades m'ho demanen. Quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre... Un poc hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau. I crec que va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, sempre, bueno, des de que te conec, però sí que te conec. Doncs crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist 3-4 vegades més. No sé si tu l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro...
0: No,
1: també
0: eren Dogs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí, sí.
1: Però crec que una vegada... que es deia sala que hi havia... No, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel paral·lel, que es deia...
0: Apolo.
1: Sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que... No sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, sí, sí, quin concertàs, tio. Sí. Que guai. Però fa molt d'anys. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola. Avui xerrarem de bandes de música. Els tenim sentides a les nostres festes i algun gran espectacle que acostumen a fer avui en dia. Però el que escoltarem són gravacions, discos d'aquestes bandes menorquines interpretant obres pròpies o obres que no són les típiques de les festes. Música en lletres grosses. Grups de músics sonant junts i menorquins lluant a la nostra terra en la seva música.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard, competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix. No siguis un fracassat.

cuinons i misteris amagats en mil detalls que tragines cada dia. Per un moment de la teva renou, jo el meu silenci

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Radio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Benvingudes i benvinguts a un altre quilòmetre zero. Avui fem un podcast de medi ambient dedicat especialment a la reutilització de xarxes de pescadors aquí a Menorca. Anem a trobar-nos amb un grupet d'artesanes que han estat fent servir les xarxes, que són de plàstic principalment. Ens en detallaran exactament quins materials formen aquestes xarxes. I doncs, aquest grup d'artesanes, amb la iniciativa de Menorca Preservation, l'associació Líder i també l'aliança de Plàstic Free Menorca, han estat doncs, un temps dedicant a trobar els materials exactes que podien reutilitzar d'aquestes xarxes i amb quins productes els podien fer servir. I avui el Centre Artesanal de Menorca, a Es Mercadal, fan una mostra dels objectes i dels productes que han dissenyat. Així, ara mateix ens trobem a l'exterior d'aquest centre artesanal de Menorca i us parla Carol López Real. Anem a conèixer els protagonistes d'aquesta iniciativa per reutilitzar xarxes de pescador que ja no es poden fer servir i que d'una altra manera anirien directament a esmilar com a residus. I ara, doncs, amb aquesta iniciativa tenen una segona vida. Així, doncs, coneixerem els protagonistes i les protagonistes per doncs, donar sortida a aquestes xarxes dintre de l'illa, apostant per l'economia circular, per reutilitzar aquest material i, evidentment, per tenir així més cura del medi ambient. Ara ja som aquí dintre del Centre Artesanal de Menorca i ens hem trobat amb la Marta Pérez, de l'Aliança Plàstic Free Menorca. Estàs explicant una miqueta els productes que veiem aquí dintre d'aquesta iniciativa de reutilitzar les xarxes de pescadors, si ens vols fer una mica de 5 cèntims.
1: Doncs tenim feina de quatre artesanes de Menorca. Llavors ara ja estem exposant, és el tercer taller que fem i estem exposant els productes doncs, que ja fa dos mesos que estan treballant i que aniran segurament a una exposició que farem aquí al Centre d'Artesania. Llavors, una de les artesanes que avui no han pogut estar amb nosaltres són caramuixes, que fan bosses i van fer una bossa amb una xarxa i aprofitant també un flotador de les xarxes, no? I no han vingut elles, però sí que tenim una de les bosses aquí exposades. Després tenim la feina d'Anna Sílvia Vivó, que Anna Sílvia el que ha fet són dues làmpades. La veritat és que doncs, ens van agradar molt i aquest és un dels productes que hem incorporat en un projecte pel qual teníem finançament per fer aquesta primera part d'aquest projecte, no? amb la UCN. I la veritat són unes làmpades que utilitzen doncs, també les xarxes doncs, per fer-les. No? Després tenim a Júlia Triay d'Art Espai, no? Que elles també han estat treballant una altra forma a les xarxes, que és teixir, no? El que són els fils de les xarxes. No? I ja l'altra vegada ens van presentar doncs, diverses idees, no? I aquí en el darrer mes i mig o així han estat treballant una bossa que també és la que també l'hem incorporat al projecte de la UCN i la veritat és que és preciosa, no? Però realment hi ha una feina de teixir, de separar tots els materials de la xarxa, vull dir, realment hi ha una feina darrere de manipular la xarxa que és brutal, no? Però bueno, que el resultat és molt polit.
0: Sí, estem veient un subjecte realment amb un disseny molt treballat. La primera bossa que deia és tipus tote bag amb roba i després amb la xarxa per fora. Després aquests dos llums que són uns llums a sobre taula, com a mitja esfera, o penjats, poden anar penjats a la paret o al sostre, amb un disseny molt modern, amb el llum dins i la xarxa doncs, per fora. I aquestes darreres bosses o bé, més tipus també tote bag, amb dues nanses o més petitetes, amb la xarxa teixida. Perquè els materials exactament, el material de la xarxa, quin és?
1: Són les xarxes de pesca.
0: Ja, però vull dir que és plàstic, són diferents tipus de plàstic.
1: Hi ha diferents tipus de materials dins de la xarxa, tots són plàstics, però un és més nylon, a vegades està com twisted, no? Com creuat, i en el filament, les xarxes de llagosta doncs, són amb un únic filament i molt, molt finet. No? Bueno, hi ha diferents tipus de fils, però bueno, al final sí, tot, i diferents tipus de xarxes, no són les mateixes les de bou que les de llagosta. No? I m'he intentat sobretot donar sortida a les de llagosta perquè són aquestes que realment es reparen menys, no? I que és el residu que més s'està generant dintre del que són les xarxes.
0: Aprofitarem ja que estan aquí les dones artesanes per parlar amb elles i que ens diguin com han treballat aquest material, però per acabar amb tu, Marta, perquè si no es reutilitzen d'aquesta manera com esteu fent ara, què fèiem amb tot aquest plàstic?
1: Doncs aquestes xarxes s'estaven tirant els contenidors i s'estaven anant a Milà, no? Llavors, una mica amb aquest projecte el que volem és això, que aquest residu deixi de ser un residu i convertir-lo en un nou producte. Això és tot el concepte aquest de l'economia circular, no? I la veritat és que, bueno, s'ajunta el medi ambient amb l'artesania, pensàvem que era com una combinació molt, molt bonica, no? Molt polida per Menorca i bueno, pues això, ens estem fent feina.
0: Gràcies.
2: Sí, neta. Sí, no. Sí, tot apuntat.
3: Primer has de separar les xarxes.
2: Sí.
3: No, primer. Clar, la xarxa te prendeix. A vegades és molt bona de fer, a vegades se te complica. Però una de les més antigues em fas que en dues hores, totes dues, la van separar tota. I després...
0: Anem a parlar amb dues de les artesanes, si ens voleu dir el vostre nom. Bon dia.
4: Bon dia, jo sóc Rosalia Florit, sóc la mare de la Júlia.
0: Hola, bon dia, Júlia.
5: Bon dia.
0: Tenim aquí davant tres productes que heu estat vosaltres fent per primera vegada amb aquests materials, si ens voleu explicar per qui...
5: Hi ha només un producte que estigui acabat, que és la bossa, i l'altre són les bases que estan fetes de xarxa, i aquí s'hauria d'afegir la tela per fer la resta de la bossa. Nosaltres el que fem és agafar les xarxes i separar els fils. Normalment les xarxes que hem anat veient fins ara porten dos tipus de fils diferents. Hi ha uns que són més, bueno, tot és plàstic, però uns que tenen ja més aspecte de plàstic tipus nylon, i després hi ha els altres que és plàstic igualment, però té més aspecte de fil, com si fos més fil... sembla més natural, però no ho és. I nosaltres agafem aquesta part, la que és més fil. I això el que fem després és teixir-ho amb ganxet i fer una base, que seria amb el cul de la bossa. I després amb tela ja fem la resta de la bossa, que és de tela de cotó, és una bossa, bueno, tipus tote bag, forrada per dintre amb una butxaca, és una bossa senzilla. I després amb les nanses també estan fetes de xarxa, amb una tronella feta de xarxa.
0: Bé, dius, una bossa senzilla, una bossa molt, molt ben acabada, amb això, el que dius, el cul, la part de baix i les nanses són amb el material de la xarxa reciclada, després té la part de dalt de tela, amb uns acabaments ben fets, amb una butxaca interior, una peça per tancaró, i això més endavant l'heu de trobar la sortida al mercat, aquesta part l'heu pensat o...?
5: Sí, bueno, nosaltres tenim una botiga, i seria fàcil vendre allà la botiga i després ja seria buscar altres punts de venda. Nosaltres fem bosses de ganxet, les venem també a la galeria d'art Hauster & Wirth, i no sé, jo penso que allà potser s'hauria de parlar amb ells i tal, però que potser seria un bon punt de venda també.
0: Aprofitaré per demanar a la teva mare, amb aquest material és la primera vegada que heu treballat, com ha estat començar a fer feina amb aquest material des del principi? Quina ha estat la...
4: A través d'ells de Plastic Free, que ens van dir a veure si volíem participar en aquesta nova idea que tenien d'aprofitar les xarxes, i en el primer taller que vam fer pues, va cessar un poc dir-nos, ens van ells mostrar idees d'altres coses que s'havien fet a diferents llocs, i a partir d'allà nosaltres vam agafar també idees de veure què podíem fer, i després va ser d'anar provant a veure què es podia fer. Vam intentar diferents coses, com aquestes de sonat separant les xarxes, altres coses sense separar les xarxes, però clar, és el que dèiem, per el tipus de feina que nosaltres fèiem, que és més teixir i coses d'aquestes, el millor és separar la xarxa, i això ja té molta feina. I després també vam veure que amb les restes del que emprem per fer les bosses, el millor també, que ara en aquest moment no en tenim cap aquí, però es podrien fer algun tipus de bisuteria, algunes arracades penjant amb els filets o el colga colgant, només aprofitant les restes dels fils que te sobren, diguem, de fer les bosses.
0: I estem parlant de materials de diferents colors, no?
4: És que les xarxes ja venen així, són diferents. Això és el color seu natural, bueno, que tenen, m'imagino que són un plàstics que per fer les xarxes els tenyeixen o tenen alguna cosa, però és el color natural, així com mos arriben les xarxes. Nosaltres no hi fem res.
0: Estem veient un verd clar, un verd fosc, un morat.
4: N'hi ha també en vermell, en tenim a casa en vermell i en un beix, en diferents tons. I clar, els que la xarxa normalment, el que té la Júlia, du dos tipus de materials i aquests dos tipus de materials normalment són de dos colors diferents. El que és més tipus fil, més fibra, és d'un color i el que és més plàstic és un altre color. I clar, si ho separes, després tens aquesta possibilitat de fer aquest tipus de bosses amb aquest coloridor, que és molt polit, la veritat.
0: És un resultat molt bonic, realment. Moltes gràcies per la vostra atenció i enhorabona per la feina. Ens quedarem per aquí una estoneta escoltant les vostres explicacions. Gràcies. Saludem ara a Magda Triay. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Tu tens experiència com a artesana, pintora, i ara t'has dedicat a fer nous productes també amb les xarxes. Com ha estat aquesta experiència? Explica'ns una miqueta tot el que estàs exposant avui.
6: Mira, he vingut molt rodat, perquè jo l'any passat vaig fer una exposició de pintura que es deia La mar d'emocions. I a la primavera també es va sortir un llibre que es diu Un mar de ciència i coneixement, fet per l'Institut Menorquí d'Estudis, l'OTSAM, de Marta Sales i de l'Eva Marcinyac, un llibre, i me van encomanar la portada amb el tema del mar, amb els meus peixitos. Dic. I va sortir també un projecte en l'Associació de Discapacitats de venir-me a ajudar en el taller i pensant en ells i seguint amb el tema de pintura, artesania, vam idear unes llibretes que amb el tema del mar, peixitos. O sigui que quan em vam convidar a les jornades en els tallers amb Plàstic Free Menorca, vaig veure clar de fer un punt més i adaptar el meu producte. Aquí el que he fet és afegir la xarxa, aplicar xarxes de pescar de diferents materials i colors a les llibretes, a unes bosses que ja feies i a les làmperes com a motiu ornamental.
0: Estem veient, ara que tu mateixa ho estàs dient, que tens aquí una taula amb diferents productes, que sí que són productes que potser ja feies, però els has afegit una miqueta de xarxa. Veiem unes llibretes amb una portada preciosa feta amb aquarel·la, si no m'equivoco, amb els teus peixitos, que dius, i amb una miqueta de xarxa a la banda del llom, no? Com per fer l'enquadernació. També tenim unes bosses tipus tote bag, o la xarxa, sí.
6: La xarxa cursa llibretes. Traiem els fils per cosir-les i també estan després retalls de xarxa a la portada per això com a ornament. I faig una composició, un collage.
0: O sigui que tenim les llibretes, tenim les bosses tipus tote bag, tens uns llums també, tots fets amb aquarel·la, que sí, és un dels teus trets identitaris, sí. I després amb un trossos de xarxa aplicades, i ja passem també a veure petits mobles, com si diguéssim, no? Un petit aparador o un petit separador, un biombo que diríem. No? Aquí també has incorporat la xarxa.
6: Sí, jo venc de la restauració de mobles, m'hi vaig dedicar durant molts anys i m'agrada molt la decoració i el reciclatge. I en aquest cas, he donat he posat una nova decoració a un raconer, a un moblet que tenia, i he fet un separador amb tela pintada a mà, una luneta de cotó pintada, decorada a mà, que també és algo que jo he anat fent sempre aquests anys, de pintura de muntela, pinta en diferents superfícies. I aquí està la decoració de la tela i damunt la xarxa també ornamental. Aquí l'he posada molt informal i jugant sempre amb els colors, crear composicions harmòniques i atractives. I també en relació als preus he mirat de fer productes, ara penso més en les llibretes i les làmperes, que puguin ser assequibles a la gent, que qualsevol persona els pugui adquirir.
0: M'imagino que ha estat una experiència molt interessant el fet de fer una feina artesana i creativa com és la teva normalment i dedicada al tema dels peixos que tu fas molt habitualment amb les xarxes, no? I també poder tenir cura del medi ambient d'aquesta manera.
6: Sí, m'ho he passat molt bé, m'ha agradat molt i hi tinc més idees, m'agradaria seguir treballant amb això. He fet un test també explicatiu que precisament diu això, no? Que tu comentes, a part de ser un producte atractiu, aquí la xarxa no està posada com a representant la pesca, plan de predador, sinó que té un altre significat que m'agradaria que tothom ho entengués. No? Aquí traiem les xerxes del mar, que hi ha aquestes xerxes fantasma que segueixen capturant peixitos i és un residu que anava a l'abocador i ara pues, l'estem utilitzant per tenir-lo a sa casa o com a decoració, amb un objecte i bueno, la finalitat és s'ha de protegir la mà i les espècies, el medi ambient.
0: Moltes gràcies, Magda. Trobem ara a Rebeca Morris de Menorca Preservation. Bon dia.
7: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, moltes gràcies. Estem encantats de veure aquests objectes tan, tan bonics realment, artesans, que han fet aquestes dones artesanes amb les xarxes reutilitzades. I bé, tu ens pots explicar una miqueta com ha estat aquesta iniciativa, d'on ha sorgit, quines són les entitats que heu participat o perquè esteu participant?
7: Sí, sí, pues, bueno, nosaltres estem encantats. Això va néixer d'un projecte que teníem Menorca Preservation amb l'associació Líder, que volíem identificar xarxes fantasma, que li deien que són les xarxes que se perden al mar. I arreu d'això ens vam enterar o vam entendre que realment hi ha molt poques xarxes fantasmes aquí al voltant de Menorca, però que realment les xarxes, abans de perdre-les al mar, les tiren, no? Les duen als contenidors i se'ls tiraven. I quan vam veure un poc quantes xarxes xerraven, que creiem que està aproximadament alrededor d'unes 700 xarxes anuals que ara mateix es duen a Milà, pues en David de Líder i jo vam pensar que teníem que intentar trobar una manera de fer un projecte amb aquest residu, que realment és un residu que té un valor i que podríem intentar provar de trobar productes que es poguessin fer amb aquestes xarxes. I arreu d'això pues, va sorgir una oportunitat d'una finançació amb IUCN i vam dir que volíem posar en marxa aquest projecte de les xarxes i així es va néixer el projecte.
0: Llavors vau fer una convocatòria oberta, m'imagino, a trobar a gent que estigués interessada a fer-la servir. Heu fet diferents tallers, me deies abans, això ha tingut diferents fases.
7: Sí, exacte, vam fer una convocatòria oberta per les xarxes socials, el diari, bueno, promocionant un poc tot el tema i per veure que es poguessin presentar persones interessades en trobar maneres de poder treballar la xarxa i presentar productes. I vam fer un primer taller on vam presentar tots els diferents tipus de xarxa que hi havia, de les diferents arts de pesca, i van venir pues, les persones interessades, que realment va ser interessant perquè eren tots artesans i tot dones. O sigui, ens va fer il·lusió també per això, i arreu d'allà elles van identificar les xarxes que podien emprar, es van dur parts de xarxa o xarxes completes a casa, les van treballar, van fer un segon taller on van presentar primeres idees i ara avui fèiem l'últim taller, el tercer taller, on presenten els últims productes que realment han treballat un poquet més i que realment pues, són els productes finals d'aquesta primera fase d'aquest projecte.
0: Estem parlant de reutilitzar un material que no acabi l'abocador i també d'economia circular.
7: Sí, per nosaltres una de les coses molt importants que vam treballar el Líder i Menorca Preservation era la idea de que no volíem que la xarxa s'emportessin a un altre lloc, no? Que volíem intentar que ho poguéssim fer aquí a Menorca i poder fer ús de la xarxa aquí. Llavors vam xerrar també amb la Fundació de Discapacitats a veure si ens podien ajudar a processar la xarxa, a entendre millor el material. Ells també estaven encantats. Després va sortir lo de les artesanes. Llavors ara mateix jo crec que és un exemple d'economia circular pues molt real i que si tenim sort i tot va bé, realment acabarà amb un producte que es podrà vendre a les tendes de Menorca.
0: Els productes que estàvem veiem aquí són com a uns prototips, no? De moment...
7: Sí, són prototips, però sí que és veritat que algunes de les artesanes ja han anat molt cap endavant i tenen productes que els mercats de Nadal i coses així ja estaran venent productes d'aquests que duen xarxa del projecte.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies per tot, per la iniciativa i per l'atenció prestada. Fins un altre dia, Rebeca.
7: Gràcies, moltes gràcies.
0: Apuntem que la IUCN, que comentava la Rebeca, és la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura. Parlem ara amb en David Doblado de l'associació Líder Menorca. Hola, bon dia, David.
8: Hola, bon dia.
0: Estem veient tots els productes que s'han acabat fent amb xarxes de pesca reutilitzades. Aquestes xarxes venen de pescadors de Menorca. Ens pot explicar una miqueta, bé, aquesta xarxa quin material és, quins tamanys tenen i què es fa normalment si no es reutilitza?
8: Bueno, al final són les xarxes que utilitzen els pescadors de Menorca. Són xarxes que moltes fan pues, 100 metres, vull dir, són voluminoses, ocupen espai i ha sempre estat un material que no ha tingut cap valor, no? Perquè quan la xarxa se romp a base de desutilització, pues sí que ells intenten reparar, però bueno, arriba un moment que estan fetes de materials plàstics i avui en dia pues, probablement comprar una xarxa nova pues, resulta més barat que no pues, intentar arranjar-la. No? A pesar de tot, ells els arrengen, però hi ha vegades que després es descarden. I al final això és un residu que, a pesar de ser de plàstic, de diversos materials, no se pot reciclar com es qui agafa i posa un bòtil de plàstic dins el contenidor groc i, clar, al final això tenim un abocador i aquestes xarxes caben allà i d'alguna manera pues, ells van voler col·laborar des dels principis pescadors perquè també els semblava que, bueno, que si li podem donar un valor en aquest a lo que ara és un residu pues, si li donem un valor perquè algú ho pugui utilitzar pues, bueno, ja no sé com a mínim li allargam sa vida, no?
0: Clar, realment estem veient un producte com la xarxa que el fan servir i el fan servir molt de temps i a més veiem els pescadors com les arrangen, no? Els capvespres estan allà doncs, cosint i les torna a fer servir i al final, com dius tu, no es poden reciclar perquè no són envasos, llavors reutilitzar-les és una opció que tothom surt guanyant i el medi ambient també, no?
8: Sí, així és. I de fet, sempre nosaltres hem pensat que a més volíem intentar que perquè ara avui en dia pues, tot això està molt de moda, hi ha grans empreses que pues, també reciclen aquestes xarxes, no? I pues, ho converteixen en fil i després aquest fil pues, serveix per fer una jaqueta, però clar, bueno, ens hem de posar un poc a nivell local i el que volíem era tenir l'oportunitat de veure si això seria viable fer-ho aquí a Menorca, que ho utilitzi la gent de Menorca per un producte que es vengui a Menorca i que al final tot quedi aquí, no? Perquè bueno, sempre serem a temps de poder enviar això fora, però clar, això pues ja hi ha un transport, ja hi ha una contaminació i, bueno, i crec que si es pot reutilitzar aquí, pues, bueno, i com us deia, al final és un residu que no té valor i si algú ho pot utilitzar pues ja li donem un valor.
0: I de moment, i ja per acabar, amb aquesta iniciativa esteu satisfets? Creus que tindrà continuïtat?
8: La veritat és que sí, perquè bueno, les artesanes que han pogut col·laborar, la veritat és que són molt, molt creatives i molt imaginatives i la veritat és que ens està agradant molt el que està sortint i, bueno, i crec que hi ha possibilitats de que els productes aquests tinguin una sortida, bueno, hem de ser conscients, no? de la capacitat que es pot tenir des d'aquí, no? però crec que sí que pot ser viable.
0: D'acord, gràcies.
8: Gràcies.
0: Aprofitem que tenim aquí davant nostre el llibre Un mar de ciència i coneixement per destacar una frase del director de l'USAM, David Carreras, que diu que a la darrera dècada hem viscut un increment de la gent que demana salvaguardar la Posidònia o que té més sensibilitat davant la problemàtica dels plàstics. Doncs aquí tenim un exemple perfecte. Doncs com hem comentat amb les artesanes, arrel d'aquesta iniciativa de Menorca Preservation, l'associació Líder i Plàstic Free Menorca, podem veure aquí uns primers objectes creats i dissenyats fent servir les xarxes doncs, reutilitzades, les xarxes que serien residus per l'abocador d'Esmilà, xarxes que venen dels pescadors de Menorca, però que d'aquesta manera doncs, tenen una segona vida i realment estem veient uns productes molt bonics, unes bosses doncs fetes per unes artesanes que es diuen caramuixes, uns llums molt moderns d'Anna Sílvia Vivó, aquestes bosses que ens han explicat abans na Rosalia Florit i la seva filla Júlia Triay, de Art Spy, i també doncs, les llibretes, els llums i els petits mobles, com el biombo de na Magda Triay, que de fet ha estat també col·laborant amb els joves de la Fundació de Discapacitats, que han fet tota la feinada de separar doncs, els trossets, els fils que es podien fer servir de les xarxes. Des del Centre Artesanal de Menorca, aquí quilòmetre zero, amb aquesta mirada cap a l'artesania feta amb material reutilitzat aquí a Menorca, apostant per l'economia circular i per la cura del medi ambient, ens acomiadem. Moltes gràcies i salut.
9: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre zero. El teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

I tu? Fas de la teva vida un conte o contes la teva vida? Vius del conte o de les contes? Ets dels que somien finals feliços on es mengen anissos? Què passaria si tot fos com en els contes? Seguim la travessa per la mà de contes. Aquí a Ràdio Far Menorca us xerren Andreu i en Bum.

Ei, ei, ei, no tan de pressa. Ni tots els gats porten botes, ni totes les bruixes són malvades, ni tots els prínceps es converteixen en granotes. Això només són contes. Alguns gats porten botes, algunes bruixes són malvades i alguns prínceps es converteixen en granotes. Però què passaria si les coses anessin com en els contes? Què passaria si tots els gats portessin botes? Entre la gent rica i elegant de Cheeseburgo, una de les ciutats més antigues de les Terres Altes, es va posar de moda, i millor no demanar perca, posar sabates als seus moixets. I tot va començar quan a la comtessa de Bonveure, una viuda aficionada a la moda i amb molt de temps lliure, se li va ocórrer un dia calçar a la seva siamesa. Nebuleta va esbufegar, va esgarrapar i va plorar. Però la comtessa, dona perseverant on hi hagi una, va acabar posant-li uns delicats botins de seda. Sa pobra moixa s'escorria pels sols encerats de palau cada vegada que intentava fer un pas. Al cap d'un mes, els amics de la distingida dama van aconseguir, no sense esforç, convèncer els seus gats que el súmum de l'exquisidesa era portar botes. Al cap i a la fi, aquelles boles de pèl completament manses passaven el dia roncant entre coixins de vellut sense més preocupació que mirar el sostre i deixar que el temps passés. Portar botins tampoc era tan dolent. I, a més, a qui no li agradava estar ben polit, ben guapo? El problema va començar quan la gent va pensar que si els moixos aristocràtics duien botes, tots havien de dur-les. Cap moix de cap casa es va quedar sense elles. Es van obrir tot tipus de botigues de calçats per a felins. Els supermercats llançaven ofertes els dijous. Sigui fi com el seu veí, calci el seu moix amb botes de sac, felicitat per vostè i el seu felí. Hi havia de lli, de sac, negres i de colors, de totes les formes i grandàries. Volaven dels aparadors i acabaven en les potes dels soferts animalons, que mai més es molarien les ungles contra els mobles ni els sofàs, ni destrossarien res de fusta. Però això no era el pitjor. Els amants dels animals van reivindicar el dret de tot felí. Tot aquell que tingués casa o no mereixia un parell de sabates. Així va ser com una brigada de voluntaris va recórrer tots els carrers a la recerca de moixos sense casa. I encara que van acabar plens de mossegades i esgarrapades, van aconseguir que tots els moixos de Cheeseburgo calcessin botes. Però ningú comptava que els moixos que porten botes no poden caçar. I així va ser com va començar la major plaga de ratolins mai vista. Sortien de pertot arreu, dels armaris de les cuines, d'entre els llençols de sota el llit. A cada racó, centenars d'arrossegadors corrien com a salvatges, menjant-s'ho tot. Fins i tot va ser necessari tallar la circulació per les allauts de ratolins. La gent estava desesperada. I no obstant això, la solució era ben fàcil. A qualsevol fiat o fieta se li hagués ocorregut. L'alcalde va donar amb ella després que s'acabessin les idees de mags, científics, savis, intel·lectuals, filòsofs i de tres paletes que estaven fent petites reformes en el despatx privat del senyor alcalde. I de pas també en el seu xalet de la platja. El remei estava en el llibre de lectura que tenia el seu fill a la tauleta de nit, a un pam dels seus nassos. «Ja està!», va cridar. «Cridarem el flautista de Malí!». I el van telefonar.
però el flautista va contestar que estava bé on estava i que ell no tenia cap intenció de tornar a fer feina. Feia anys que s'havia retirat en una illa del Pacífic després de guanyar una fortuna, atraient a riques hereves amb la seva flauta. «I ara què fem?», va demanar l'alcalde al flautista. «Doncs no ho sé, podeu enviar-los a la lluna», va respondre mentre xarrupava un refresc amb palleta. L'alcalde es va gratar el cap i, després d'intentar escombrar-los, espantar-los amb botzines, tancar els ratolins en un coet i enviar-los a la lluna, no li semblava pas una idea fora assenyada. «Podria funcionar», va dir l'alcalde. Als ratolins, la veritat és que no els hi va agradar gaire, aquesta idea, i van fer tot el possible per impedir-la. Però, a poc a poc, van anar entrant en aquell artefacte construït pels millors enginyers del moment. S'ha de dir que tota la ciutat va col·laborar en la caça. Hi havia que els agafaven per la cua, d'altres els atreien amb formatge... Invencions de tot tipus. 3, 2, 1... Enlairament! Des del centre de Chesburgo, els ratolins van travessar l'espai i van arribar a la lluna. Molt prest van descobrir que la lluna no era de formatge, sinó de pedra. I aviat es van cansar d'arrossegar roques. I com tampoc tenien molt a fer allà, passaven l'estona cercant menjar. Van recórrer tota la lluna, de dalt a baix, sense trobar absolutament res. Fins que de sobte van localitzar una trampeta. Era una porta petiteta, però prou gran com perquè passés un ratolí. I ja se sap on cap un ratolí en caben centenars. El que hi havia a l'habitació darrere d'aquella porteta era un dels secrets més ben guardats. Molts savis s'havien demanat els serveis durant anys sense resoldre el misteri. Perquè m'imagino que vosaltres us haureu demanat «I per què la lluna et sostén el cel?». Per què no se'ns cau damunt del cap? I és que allà, darrere d'aquella porteta, estava l'artefacte que sostenia la lluna i els ratolins el van trobar deliciós. Hi havia cordes i palanques, rosques i cables. I de sobte, ratolins famolencs van començar a ruegar fins que van tallar de sobte la corda mestra, una soga enorme que sostenia tot l'enginy. I en pocs minuts us podeu imaginar que la maquinària va cedir i la lluna es va precipitar cap a la Terra a gran velocitat, amb tots els seus ratolins a bord, morts de por. La lluna va caure en una vall solitària, justament sobre una cabanya, que, per sort, la seva propietària estava agafant bolets. Però quan va veure tot allò, es va quedar completament bocabadada. Milers de ratolins corrien desesperats entre les runes. Ja va ser mala sort que la lluna acabés desplomant-se precisament sobre la humil casa de l'única bruixa bona que existeix en aquest món. Parlem d'aquesta bruixa, que era afable i divertida. Sempre havia estat així. De ben petita, a l'escola de bruixes se n'enreien d'ella. «Has de ser dolenta i fer por», li repetien les professores. Però ella continuava sent amable i portant-se com la millor de ses fietes. «Castigada», li deien les bruixes majors, si ajudava a qualque anciana a travessar el carrer o desfeia els maleficis d'altres aprenents. I mira que ella ho intentava. Una vegada li va plantar una berruga horrible a la punta del nas a una companya, però després es va penedir i li va fer llevar. I fins i tot li va fer un pastís de fresses perquè li passés el disgust. Però bueno, com succeeix moltes vegades, la maldat estava allà, amagada, esperant l'ocasió adequada. I va aparèixer allà, de cop, quan la bruixota va veure la seva cabanya aixafada per la lluna. Sa pobra bruixa es va posar blava, verda, vermella, de tots els colors, i va començar a escopir gripaus i colors. I després
va començar a tirar foc per la boca fins que es va convertir en una tetera. Sí, sí, heu sentit bé. Una estona després va tornar a ser ella. Però seguia molt enfadada. La meva casa! S'assabentaran! Ara veureu! Va cridar. I vaja, vaja, si es van assabentar. Sa bruixa va recollir les poques coses que li quedaven, va fer un farcellet i amb tota la seva mala intenció va caminar fins al castell més pròxim. El que va passar després no és d'estranyar. Va fer el que solen fer les bruixes malvades en aquests casos. Va convertir el príncep en granota i va continuar caminant. Com no tenia casa a la qual tornar, va anar caminant i caminant de castell en castell repetint la mateixa feina. Una vegada, i una altra, i una altra, i una altra més. Quan va acabar de convertir a tots els prínceps en granotes, va triar una vall solitària, va construir una caseta i es va posar a jugar a escacs amb ella mateixa. La notícia va córrer de regne en regne, portada per missatgers que anaven bojos. Les cartes sempre eren les mateixes. Els afligits sobirans miraven amb desconsol els seus joves hereus, que, dit sigui de pas, estaven gaudint de la seva nova vida. Perquè, aviam, un moment, siguem sincers. Ser príncep ha de ser avorridíssim. Recepcions, besamans...

Amb molta paciència, els monarques van intentar explicar als seus fills la gravetat de tot el que havia passat. Però ells van seguir tan tranquil·lament amb les anques en remull com si la cosa no fos a més. Veient que cap dels remeis dels savis de la cort funcionava, van decidir reunir-se per resoldre l'assumpte. Perquè les granotes no s'assequessin, van fer la reunió amb una gran llacuna. Els reis es van arromangar els vestits i van asseure amb els peus a l'aigua i una bossa de plàstic al cap perquè no es mullés la corona. Amb la humitat s'ha de dir que se'ls hi van aclarir les idees i van arribar a la conclusió que si una bruixa malvada els havia transformat en granota, potser el petó d'amor d'una princesa, que com se sap tot ho cura, podria retornar-los al seu estat original. Així que van convocar a totes les princeses que van arribar vestides amb les seves millors gales i molt somrients, fins que es van adonar de per a què havien estat cridades. El primer ministre va cridar solemne. Estimades, teniu obligacions amb la vostra pàtria. Totes a besar granotes. Les princeses van torçar el somriure amb una ganyota d'oi, però no podien negar-se. L'educació de les princeses, com bé se sap, és molt estricta. Així que van fer cua per besar granota per granota. Però no se sap si perquè l'encanteri era molt poderós o perquè no hi havia molt d'amor en aquells petons, però cap príncep va notar res. I ningú va culpar ses princeses. Besar una granota ha de ser força desagradable. Els reis van tornar als seus castells com havien vingut, amb una granota amb corona asseguda en un coixí. I ves per on que allò va suposar un gran canvi. Les lleis van haver de modificar-se perquè les granotes gaudissin dels mateixos drets que els altres ciutadans. Es van construir tolles per al seu esbarjo i diversió i va quedar prohibida la captura de capgrossos. Per descomptat, la degustació de cuixes de granota es va considerar un crim. Encara que, per ser sincers, mai ningú no havia menjat granotes en aquell regne. Però, clar, hi ha lleis que no es poden canviar fàcilment. Un grup de nobles va començar a protestar. Si canviaven la llei de successió, també podrien canviar-se moltes altres i convertir a la noblesa en persones vulgars. Déu no ho vulgui. I van posar el crit en el cel i van organitzar cacerolades amb refrescos i entrepans de pernil del bo per tothom. I a tot arreu la mateixa pregunta. Què passarà quan els reis cedeixin al seu lloc els fills? Era una estupidesa tenir una granota com a governant, però d'altra banda estan les tradicions i les tradicions mil·lenàries estan per ser complertes, no canviades. No. Els monarques, amb molt pesar, van deixar les coses com estaven i es van resignar al fet que la vida seguís el seu curs. I passat el temps, les granotes van ser coronades. Va ser una bella cerimònia, s'ha de dir. Els hi van posar una capeta, una capa petita d'ermini, i les van passejar amb pompa pels salons reials, mentre els súbdits baixaven el cap per a retre homenatge. Contestaven les granotes a

I així, que ja ho sabeu, i no t'ho prenguis a broma, si tot fos com en els contes, el món potser seria un desastre. I si els gats tinguessin botes, governarien ses granotes.

Estimades i estimats oients, amigues, amics, companyes, companys, vos adreci aquestes paraules per vos dir que són ben rebut totes les cartes que m'heu enviades. Les són llegides amb un munt d'atenció i mit aquí lo que jo vos volria contar sus del foc. Un element que ja us heu comprès, compartim doncs els territoris de parla catalana. Catalunya Sud i els Balears, també hi podríem afegir València o el País Valencià, amb les Falles, Andorra i nosaltres, Catalunya Nord, Catalunya del Nord. L'Olga feia referència al Tio-Tio, veieu el més coneixit perquè s'ha conservat més que altres rodals del país, és a Vinçà, el Tio-Tio de Vinçà, per Carnaval, tot una festa, tot un ambient, tot una tradició. Meu és que tenim més festes i celebracions que això, relacionades i o amb el foc. I en aquí me busca el parlar de ben segurt de Sant Joan, de la trobada i de la flama del Canigó. Una flama que simbolitza la germanor entre parlants d'una mateixa llengua, la llengua mil·lenari, la nostra llengua, el català, i que també vol posar l'accent i reivindicar la vitalitat de la cultura catalana.

Allà bontes, abans de baixar del Canigó, amb la flama per poder fer el foc, la foguera de Sant Joan, la nit del 23 de juny, cal preparar el terreny, i això vol dir que cal pujar fins allí dalt fagots de xirmens. Veieu-vos, dirà qualcom, o veieu per res, m'he d'aquella plec en diem la trobada del Canigó, i sempre ten lloc el cap de setmana antes amb antes de Sant Joan. Els participants saien de diversos punts, Fillols, Vallmanya, entre altres, amb mules i burros carregats per s'apropar del cim de la muntanya sagrada. Tothom s'arresta a dormir als cortalets, al refugi dels cortalets, la veu d'en Ramon Gualpitit i la música de la seua guitarra acompanyen

campa per tots els vilatges i recurs de Catalunya Nord, metabé del Sud i hasta dels Països Catalans. Una flama que nos uneix, que nos repropa, que nos agirmana i que per damunt de tot nos recorda a tots que la llengua neix en aquí, que el país sencer, neix en aquí. Vos remerceixi i vos inviti a viure per vosaltres mateixos aquesta aventura, aquesta festa i aquell moment de plegament a l'entorn de la nostra identitat, de lo que sem. Que vagi bé i fins a la propera. A reveure. Adiu.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Far. Avui presentam una nova càpsula d'art. Crear des dels marges. La història de l'art estableix que amb l'acabament de la Segona Guerra Mundial, el centre de l'art es va desplaçar de París a Nova York, on l'expressionisme abstracte s'havia de convertir en una mena d'esperanto. El Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia va inaugurar el novembre del 2018 una exposició en la qual reivindicava París com a un poderós centre de producció artística en els anys posteriors a 1944, gràcies, entre altres motius, als artistes que fugien d'uns Estats Units conservadors, racistes i censors sota la bota del senador Joseph McCarthy. Aquesta relectura de la història per part del Reina Sofia posa de manifest la creixent importància que han tingut l'art de la perifèria i la marginalitat en l'art oficial o socialment acceptat. Ben mirat, difícilment hi pot haver art original i autèntic si no és creat des d'un espai marginal, en els marges de la societat, de les convencions i de la moral. Aquells anomenats artistes que creen des del mainstream, corrents dominants, difícilment podran prendre la distància necessària per qüestionar l'estatus quo i oferir noves visions de la realitat. Dos dies després de la inauguració al Reina Sofia, s'inaugurava a la sala El Roser de Ciutadella l'exposició d'un pintor marginal menorquí, Josep Vives Campomar. Des d'un autoexili voluntari, Pepe Vives va decidir mantenir-se allunyat de la vida pública, fent una vida solitària i austera per entregar-se en cos i ànima al misteri de la creació. Amb aquesta exposició, el Consell Insular de Menorca, organitzador de la mostra, reconeixia una trajectòria atípica a Menorca i un art que no ha format part dels corrents artístics majoritaris a l'illa en la història contemporània.

els gustos majoritaris de la població giraven al voltant del postimpressionisme, el realisme i més endavant la neofiguració, Pepe Vives seguia un camí solitari pintant bodegons, que l'apropava més a la pintura expressionista castellana i que amb els anys ha anat guanyant en color i llum, fent-se més vibrant, més mediterrània. La seva és una reflexió profunda sobre la representació de la realitat, la materialitat dels objectes i la seva presència. És una reivindicació de l'humil, el quotidià i el senzill. És també una reflexió sobre la vida i la mort, el procés de descomposició de les prunes, cebes i objectes pintats per salvar-los de l'oblit. La seva és la pintura del silenci, de les vides silencioses a les quals es referia Giorgio de Chirico.

L'exposició Josep Vives Campomar, La quietud de les coses, facilitava el gaudi de les obres disposant-les de manera que la contemplació fos més íntima i pausada. Per fer palesa aquesta mirada pictòrica de l'autor, els objectes utilitzats com a models acompanyaven en alguns casos els quadres on són representats. Sovint, l'embrió d'una composició es troba en un coup de foudre, un enamorament cap a un objecte, ja sigui una xocolatera de coure, un cor marí o un bol de vidre. Assegut a una cadira trotinada, Pepe Vives lluita dia a dia, pinzell en mà, per expressar de la manera més simple i reveladora la realitat. Un procés lent i ple d'inseguretats, perquè, com deia Samuel Beckett, ser artista és fracassar com ningú s'atreveix a fracassar. Tres bodegons, que els nostres ulls podrien donar-se per finalitzats, duien una cartela que ens advertia: en procés. La marginalitat en què Pepe Vives ha viscut els seus 78 anys de vida i la seva dedicació total i absoluta a la pintura fan difícil establir on comença el pintor i on comença l'home.

El vídeo que acompanyava l'exposició posava de manifest aquests i altres aspectes de la seva vida en la veu de Guillem Frontera, Miquel Vilà, Josep Serrallimona, Xavier Serra de Ribera i Emili de Balanzó. N'Emili de Balanzó, que malauradament ja no està entre nosaltres, i en Guillem Frontera han estat els seus amics i baladors, i el lligam que sovint l'ha mantingut en contacte amb el món habitat. I en aquesta ocasió va ser l'impuls decisiu perquè l'exposició fos una realitat.

0: Com vas, bueno, allà en aquest projecte amb molt de història personal, no? Com vas, abordar aquest treball com a fotògraf, però també com a persona afectada?
1: Correcte. Pues els primers dies jo portava la càmera, però és una cosa que molta gent m'ha preguntat, no? I has fet fotos els primers dies? Pues no moltes. Per què? Perquè al final estàs treballant, estàs sentint el dolor dels amics, dels veïns, dels familiars, estàs flipant. O sigui, és algo tan bèstia que te deixa immobilitzat, no? Entonces, el alçar la càmera per ficar-te en l'ull i tirar la foto és una cosa que m'ha sigut molt dura en aquests primers dies, no? Entonces, quan ja ha baixat totes aquestes emocions, jo he sigut al carrer a fer la meva fotografia, que no era fer el cliché que he sigut en premsa dels cotxes, de la gent i tal. Volia buscar una mirada més poètica i quasi sempre totes les fotografies que n'hi ha són en vertical perquè volia acotar un sentiment, no? Una mirada i buscar en tots els puestos la meua mirada. És lo que he anat buscant.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: investigant he trobat una altra errada de protocols de la Unió Europea i és què passa amb els cadàvers que arriben. Hi ha pocs cadàvers que el mar escup, però hi ha cadàvers que arriben a les nostres platges o que es troben a les, a les embarcacions. I tampoc per aquests cadàvers, per aquests cossos, hi ha un protocol d'identificació. Wow. Llavors, ara estem, hem creat un grup d'investigació una mica més gran que Mar de Luto. Som gent a Itàlia, Grècia i Espanya, on el que estem intentant és veure quins protocols es segueixen i evidenciar que aquesta, una falta de protocol únic fa que hi hagi molts errors al sistema. De fet, estem seguint el cas d'un noi que van trobar el seu cos, la família el va identificar, la jutge va dir que no era una identificació suficient, una identificació visual, i després encara no sabem gaire bé per què, però aquest noi l'han acabat incinerant.
1: Déu-n'hi-do.
2: Wow.
0: I ningú en sap explicar per què.
1: Clar, la importància wow. d'identificar els cadàvers té a veure amb el dol, també. I et volia preguntar, perquè és un dels pilars del teu projecte, que el dol o la falta del dol per a les famílies dels migrants morts que mai arriben a ser identificats, com ho viuen les famílies i quan se'ls hi priva de passar-lo?
0: Sí, l'Helena Maleno, que és una persona de la presidenta de l'ONG Caminando Fronteras i una de les persones que més busca en l'estat espanyol, sempre diu que la desaparició és un dels pitjors delictes perquè sempre està envoltat d'incertesa. I aquesta incertesa és la que viuen les famílies. De fet, se li ha posat nom a això i són les pèrdues ambigües, no? O sigui, són...
1: Pèrdues ambigües.
0: Wow. Clar, és, les famílies no poden tancar el dol. Moltes famílies amb les que jo he parlat segueixen pensant que un dia les seves persones estimades les trucaran o arribaran. Moltes creuen
2: quina
0: que estan...
2: Angoixa, no?
0: Clar,
1: la incertesa i l'esperança de, no?
0: No han vist un cos, per tant, i no només no han vist un cos, que potser això sí que seria, encara que hi hagués un protocol, trobar cossos al fons del mar és molt difícil. Fa menys d'una setmana va haver-hi un naufragi, un dels pitjors naufragis a l'illa del Hierro, on hi ha 60 desapareguts, estaven a 7 quilòmetres de la costa, hi havia els vaixells de salvament marítim, però és que els cossos han caigut a 1.000 metres. És molt difícil recuperar cossos a 1.000 metres. Jo crec que és impossible. Però una de les altres coses que reclama també és que algú que se'n responsabilitzés fes certificats de desaparició, perquè això serviria a les famílies com per tenir un document on es certifiqués aquesta desaparició, i no només això, sinó que serviria per tramitar coses com pensions de viudetat, pensions d'orfandat, herències, perquè tot això també queda en un llim legal que fa que les famílies no puguin tramitar permisos de res.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.
4: Difícil complexitat, nineta meva, aquella de la solitud viscuda per un ésser aïllat. El solitari és com un peix a la sorra. Es queda esperant, debatent-se en un desert. L'amor sovint comença aquí, en aquest punt, quan l'espera és un quelcom més que l'aire que es respira. Esperant un amor necessari, vital, el gust de viure per mor de viure. I l'amor et treu d'una conformitat tediosa, pitjor que la mort. Et vols boig, et fas boig, i això t'encanta. La vida llavors t'estreny entre els seus braços i et besa, i ets feliç, i et poses a servir només un mestre mut, amor.

0: Les terceres jornades de podcast de Ràdio Far en directe des del Teatre de Fornells.
1: Hola, com estem? Seguim aquí en directe en aquest Teatre de Fornells. Jo sóc na Blanca Noguera, i ara continuarem amb un cafè radiofònic. Tenim damunt la taula cafès, infusions, estem preparats. Un cafè radiofònic xerrant amb dos joves menorquins que tenen projectes més o menys artístics. Ara en ratllarem. Per ratllar amb ells sobre creació, oportunitat i ús de la llengua. Bueno, a la meva esquerra, més a l'esquerra que a l'altra persona, tenim en Joel. Ell és un creador de contingut ciutadellenc, que dedica el seu contingut a temes que ell ben anomena temes ben friquis, no? Jocs de rol i videojocs, sobretot, en un àmbit en què la llengua se sol veure realment arraconada, així que té un mèrit. Ell és fundador de MEC Menorca i membre del programa La Tropa d'Ivetres. Va quedar finalista en el Premi Escrit del 2025, aquest darrer juny. Ara tot el seu contingut és en pla, però no sempre havia sigut així, i després en ratllarem.
2: Sempre bé.
1: Molt bé, benvingut.
2: Gràcies.
1: I a la meva esquerra, una mica més a prop, tenim l'Àlex Arroyo. Ell és director audiovisual, també ciutadellenc, i en la seva productora, en Sol de Mà Films, ha aconseguit col·laborar en grans marques com Zara, a la vegada que és fidel a ell mateix i en el seu estil en productes tan personals com Si l'amor no és això que m'assassini.
3: Toma, quina presentació.
1: Tot i que en aquest darrer curt s'hi mesclen altres idiomes, els catalans i les seves arrels menorquines sempre hi són presents. Després també ara també en xerrem. I res, també m'agradaria dir que avui hem de disculpar a Ana Constanza Ramis, que a xarxes la podeu trobar com a Cotorrita. És una creadora mallorquina que avui justament no s'ha trobat bé i, per tant, no ha pogut venir a veure-nos des de Mallorca. Però, bueno, com si fos aquí una mica en ànima, no diguéssim. Bé, començàvem un poc amb el tema. Ja avançàvem coses, no?, de quin ús feis de la llengua dels vostres projectes, però, bueno, vos ho deman. Sempre ho heu fet en català, si no, des del principi sí o no, i si heu canviat, què vos va empènyer en aquest canvi? Trobeu que va ser més conscient o més natural?
2: Bueno, tu ja has fet l'espoiler. No, efectivament jo no vaig començar en català. I bé, el canvi ha estat a la vegada conscient i natural. La part conscient, diguem-ho, és que... bé, jo cap dels dos projectes que tenia, ni les meves contes ni MEC Menorca, ho fèiem en castellà, les dues coses. I bé, hi ha una persona que m'agafa molt a prop, que mos va afonar un poquet a MEC, mos va fer un comentari. No tu
1: sé
2: mateixa.
1: No,
2: me'n record que va ser el moment en què vaig dir, ostres, espera, que mos vas deixar un comentari a un dels reels que vam fer de no me'n record de
3: què. Na Blanca comentant.
2: Sí, na Blanca afonant. Quines coses... no me'n recordo que era reel, no me'n recordo de què eres contingut, però tenc com a clavat el comentari de que vas dir alguna cosa tipus, me faria vergonya fer contingut i tant de dir de no sé què de Menorca i Menorca tal, i ho feies en castellà. I al principi vaig fer, hòstia, que borda, no? Però clar, sí. A poc vaig fer-se de, espera, clar. I res, vaig entrar en una espècie de període de reflexió. Primer vaig començar a fer les coses en català a MEC, antigament coneguda com Twitch Menorca. Per el que tu deies, bàsicament, estic xerrant de Menorca, estic fent contingut segon a Menorca, aquí xerrant català, doncs perquè no ho estic fent en català. Em va semblar com un pas molt clar i molt estúpid de part meva, fet en castellà, tinguent un públic i cercant un públic menorquí.
1: Bé, ara, ja que aquell moment vaig fer aquell comentari sec i fort i descontextualitzant, no? Sí, m'agradaria dir que, evidentment, no t'has de culpar com individualment, o sigui, en xerrarem més, però al final això és una cosa com... sistèmiques a qui se mos empeny moltes vegades, i si no crec que la teva decisió fos com dir-ho, era personal però a la vegada té un rerefons i per tant, o sigui, crec que vas fer un bon canvi i superguai en aquest sentit, però no te fustiguis perquè és una cosa com tant que mos fiquen tant dins el cap que no és una cosa ni personal moltes vegades.
2: Que és allò de context personal, per donar-vos un poquet de context personal, jo segueix, jo duc fent coses a internet, duc fent sasa davant d'una càmera des d'aproximadament els 15 anys. Clar, jo amb 15 anys, lo típic, vols, vols ser com el Rubius, vols ser com, com un Wismichu, vols fer aquestes coses, i clar, el Rubius i el Wismichu pues, ho fan en castellà, jo vull ser com aquests, vaig començar a fer en castellà i vaig començar bàsicament a copiar-los el seu contingut, vull dir, no, no n'hi ha un altre, jo vaig fer copy-paste i vaig començar a fer el mateix. Però bé, després del que deia de Twitch Menorca, de Mec, començar-lo a fer en català, va passar lo de la tropa amb IB3, que vaig començar a pensar el mateix, escolta, si jo Mec cerco un públic menorquí, pues, el meu pues, final també, jo el que vull és ser neutralitat, vull ser jo, i jo sóc menorquí, pues, és el que hi ha.
3: Clar, jo xerrant castellà t'ha de aquesta naturalitat no la trobaves.
2: Clar, és això. Vull dir, en el meu cas, ja que dic ser neutralitat, per jo és en els dos idiomes, jo vinc d'una família castellana parlant, per tant, a camp meva, xerrant castellà i català de forma indistinguible, bàsicament, sí. Anant canviant d'idioma com qui es canvia de calces. Però sí, és més jo, xerrar menorquí, és final, així que d'aquí ve el canvi.
1: Super. I tu, Àlex?
3: Bueno, jo és un poc anecdòtic, diria, perquè en cap moment m'ho vaig plantejar fer cine i tampoc m'ho vaig plantejar en quin idioma, sincerament. Me vaig veure dirigint i escrivint coses i me va sortir de manera natural fer-ho en català. Després vaig viure a Anglaterra i ara he fet una cosa que mescla català i anglès, però sí que al final, quan fas un projecte audiovisual que dur molt de temps i poses una intenció, i sempre hi ha una intenció darrere també s'ús de la llengua que és política i deliberadament la versió original que diguéssim que és la part percentual majoritària és en català, llavors és una pel·lícula catalana, tot i que hi hagi altres idiomes.
1: Molt bé, molt bé. Bé, no sé, jo estava pensant que potser també comentar un poc de part meva, no? O sigui, me va passar un poc el mateix que tu, Àlex. Allò que va ser com, no m'esperava res del que m'està passant ara, no? Tot m'ha vingut i en el moment en què m'ha posat una càmera, sí, a dir qualsevol cosa, el idioma que me surt, abans heu vist un petit cometeu un petit tastet de jo xerrant castellà.
2: Bueno,
1: una vegada me van entrevistar a una ràdio, super anècdota, però me van entrevistar a una ràdio al Canadà, per coses de sa vida, m'havia de xerrar d'habitatge en castellà. Bueno, m'han dit, no sé què, anglès o castellà. Sí.
3: A Canadà en castellà?
1: Sí.
3: Vale.
1: A la ràdio francòfona del Canadà, per això.
3: Vale.
2: Ostres.
1: Sí, random, és igual. Total, que m'han dit, bueno, anglès o castellà? Vaig dir, no, anglès, però jo ho vi algunes coses que vas dir alguna cosa en castellà i vaig dir, habitajo. Sí, vaig dir, molt, molt clarament com, el problema de l'habitajo.
3: Ja ets una rosalia, anglès
1: sí,
3: i castellà.
1: Llavors, no ho podia, sí, no podia ser, m'hagués convertit en un meme. I a partir d'aquí, jo crec que també, jo sempre dic el mateix, crec que França Teua Llengua té aquesta part de naturalitat, no? I sempre és un valor afegit. Vull dir, mai resta. Sempre suma de qualque manera. O sigui, te pots restar en situacions concretes, eh? Sí, en xerrarem, sí,
2: un salitajo, per exemple.
1: Però això, i sobretot, és a dir, deliberadament, no només en català, sinó mai emmascarant d'on venc i, per tant, sempre emprant com un menorquí molt marcat, una cosa molt clara, o sigui, com xerraca meu és com ratllaré la càmera perquè també de moltes altres persones, gent que ho fa en català n'hi ha molta, gent que ho fa en català en Menorca i que hi podes sentir menorquí xarxes, no passa. Gairebé,
3: ja.
1: En Joel i jo som els representants
2: sí.
1: I únics gairebé, i per tant, no
2: bé,
1: sé.
2: He de dir que, com que m'he sentit un poquet estraïdor en aquesta taula, fotré una cons dins en sac, ell també va començar en castellà. Vale?
1: Sí, si no Constanç hagués sigut aquí, hagués dit el mateix, ella va començar en castellà. Sí, sí.
2: Jo era per rajar, només.
1: Crec que volies dir coses.
3: M'ho encanta rajar, jo crec, en aquesta taula. Jo volia dir com que, a més, crec que estem en un moment en què el català està de moda, diguéssim, com ser minoritari és tendència. I,
1: ja tocava, potser, també.
3: Sí, ja tocava, però també me fa com qüestionar tipus, fins quan, saps? Fins quan serà una moda, fins quan caducarà. És a dir, jo no ho aplaudeix, sinó que estic més com com observador conscient de la realitat, tipus, què passa? Vull dir,
1: I que també hi ha gent que quan veu que hi ha dobles públics darrere, De cop, ui, jo sempre xerra català, què dius? O sigui, jo castellà, no?
2: Sí, però jo he de dir que estigui de moda, a la vegada troca molt servirà per al manco començar a normalitzar-ho. Així que, mentre duri la moda que duri, quan s'acabi la moda, tal vegada ja no es veu tan estrany que nosaltres tres estiguem aquí xerrant en català i ho estiguem fent amb el nostre accent.
1: Completament.
3: Però jo aquí discrep i penso que és mentida. Tipo que ho fan perquè pensem això, però d'aquí res pues ja ho tornaran a canviar i és com, no, però us van donar una tele pública en català. Ara la 1 ha fet un canal que és la 2CAT, crec. I llavors ja... Antes hi havia com una retransmissió en directe, per exemple, dels temps, que t'ho feien en català. I ara hi ha un canal sencer amb programació 24 hores en català. És com, bueno, fins quan durarà això? Perquè quines decisions polítiques com molt complicades i hi ha com darrere, també.
1: Bueno, jo però... específicament amb el tema de la 2CAT crec que la idea és molt clara. Si la gent, per escoltar notícies en català, de veure TV3 i TV3 està marcada políticament d'una manera, anem a pessuïtzant-los posant la 1 i la 2 en català també perquè escoltin una altra cosa.
3: Perquè és d'on surt, sí.
1: Exacte. Però bueno, si trobeu, passem a la següent pregunta.
3: Perfecto.
1: Abans de fotre'ns amb més fregats.
3: Home, va. Sí. O set, sí, que s'ha quedat tot enregistrat.
1: Ai, no. He dit pessuïtzar en directe. Fantàstic.
2: És igual.
1: Super, us volia demanar per les diferències que heu trobat amb aquest canvi, o bueno, tu, Àlex, no has canviat, però vull dir, quina diferència veus en Faró, sempre en català, sempre en castellà o mesclat, o en aquest tema, si ho veus com... Bueno, no sé, Joel, si tu t'ha anat millor o pitjor les coses, per exemple, en els teus projectes, i bueno, xerrar un poc sobre aquest tema de... sempre en castellà, o sigui, fer un castellà i sempre aquí va la més gent.
2: I jo, mira, ara que has dit de fer-ho amb dues llengües, jo no sé si vau arribar a veure aquest període de les meves xarxes, perquè va ser una setmana i mitja, aproximadament. Vaig intentar fer el contingut amb els dos idiomes per veure com me sentia còmode i per veure com arribava més gent. Castellà, fracàs absolut, i sobretot, o sigui, no perquè fos en castellà, sinó... per jo, per començar, que era raro fer, o sigui, posar-me davant la càmera i fer primer un vídeo en català, després en castellà, estrany. I per que farem dos idiomes, el que fas és dividir audiència, i tindràs els castellans i tindràs els catalans allà enmig, que, perquè ja que som, si ho faig en català, faig de tot en català, i per avall. I en el meu cas, sí, he notat molt de canvis a l'hora de fer-ho completament en català. Primera és que he notat aquesta paradoxa que no feim més que comentar esdeveniments com la Ferrada o els Premis Crits, que és que en castellà arribaràs a més públic potencial, perquè hi ha molta gent que xerra castellà, però el problema és que hi ha molta gent que ho fa tot en castellà.
3: Clar, hi ha molt de contingut, també.
2: Clar, t'estàs fotent a la mà oberta i veure què hi ha. Jo vaig passar a fer-ho tot, absolutament tot en català, trobar el meu nínxol en català, tot, i vaig començar, m'està començant a rodar molt millor les coses. Primera, per el que dèiem, perquè sóc més jove i més natural, i segona, perquè dins d'aquest públic hi ha menys coses del meu nínxol, per el que sóc molt més fàcil de trobar.
1: Clar.
2: Així que...
1: Clar, ets més referent, no?
2: Sí, per així dir-ho. I sí, però sobretot el que destac més és això, la comoditat de soc jo, m'ha anat més còmode i en quant nombres, doncs...
1: I bueno, ja has tingut també més oportunitats laborals, no? O sigui, com a mínim a IB3, això era en català, no? El requisit, diguéssim.
2: Clar, és que justament el meu cas és estrany, però jo vaig començar en català a la vegada que vaig començar la tropa.
1: Ah,
2: no va tenir res a veure.
1: Vale.
2: Jo, el de IB3, el de la tropa, va ser un càsting. Vaig presentar el càsting i vaig tenir sort.
1: Vale.
2: I poc més. Però sí que m'han sortit més cosetes després. Ara, per exemple, jo com que faig coses de jocs de taula, doncs sembla que no, però ei, fèiem jocs de taula aquí a les Illes Balears, no sé si ho sabíeu, fèiem jocs de rol fent cosetes, i m'han contactat persones que es dediquen precisament a fer aquests jocs perquè els interessava el meu perfil. Així que, guai, també he tingut més oportunitats en aquest sentit.
1: Clar.
3: Això m'ha passat un poc igual que en Joel, que crec que just quan fas coses en català, diguéssim, en el meu cas, en el món del cine, pues, t'avada ho veuen com una cosa més exòtica, perquè és molt concreta. Si dus una història de cuina menorquina, m'ho invent, on sigui, a una altra punta del món, és com una cosa més fresca que no tenen vista, llavors és com, oh, és que és això, m'interessa, i ja s'ho miren. Encara, òbviament, després el contingut ha de ser rellevant, però de primeres ja és una cosa exòtica i diferent que ho fa atractiu, jo crec.
2: Mm-hmm. Ja, és que això, al final, sobretot m'ho comentàvem en escrits i per tot, que els nínxols venen. Mm-hmm. Com més concret sigui el teu contingut, mm-hmm. el que facis en general, millor. I en el nostre cas, doncs, el propi català ja és un nínxol. Així que...
3: Clar, és el que te fa destacar també. Inclús, en el meu cas, si jo hagués fet el mateix en català estàndard, crec que no seria tampoc ningú, i encara tampoc ho soc, però em refereix que si m'hagués posat, hagués estat un fiat barceloní fent curtmetratges, a ningú li hagués importat.
1: Perquè n'hi ha 2.000.
3: Perquè n'hi ha moltíssims. I en canvi Menorca, oixes, i no ets com molt petit per fer... No, ho estic fent i ho estem aprenent pel camí. No sé que ho farem millor o pitjor, però ho estem fent. Mm. Llavors crec que això també té com un valor afegit que en el teu cas tu feies vídeos en castellà perquè no tenies referents en català, jo m'hi vaig trobar i no tenia cap tipus de referent ni d'una cosa ni de l'altra, però no vull pensar que nosaltres som referents de ningú, però s'estan fent més coses i llavors és interessant perquè estàs com activant.
1: Home, o sigui, evidentment està com lleig dir com som superreferent, no, evidentment aquesta paraula espanta també.
2: Això sí,
1: són icòniques. Sí, aquesta paraula també espanta, no, però sí que es ve que si una persona obre les seues xarxes i mos veu un altre i no una altra persona, bueno, pot tenir un impacte en els seus projectes.
2: És que pensant això, el Rubius quan va començar, que l'havíem esmentat antes, el Rubius no era un referent en el seu moment, ho és ara. Així que jo m'agrada pensar... Tal vegada és una pujada d'ego que flipes, pot ser, però jo m'agrada pensar que els creadors d'avui seran els referents de demà. I al final, poc a poc,
1: que
2: no el temps.
1: Segons qui envelliran millor o pitjor.
2: Però és això.
3: Clar, jo crec que també has de tenir clar quin és el teu objectiu o com és el teu projecte per saber on vols arribar. Si vols arribar a Llatinoamèrica, en català te serà com un pas més complicat.
1: Sí, però allà tens una aquí ara que va a no sé on i li estan cantant totes les seves cançons en català, saps? Vull dir que...
3: Però poques en català, que mala costumbre.
1: Ja.
3: És el seu hit i és més castellà.
1: Ja, evidentment.
3: Però clar, es pregunten qui era pensar en català per estar com molt refinat, passar per uns filtres molt estandarditzat. Vull dir, has de saber, jo crec, molt què tens i què vols fer. Llavors, emprets la llengua d'una manera o l'altra.
1: Totalment. I amb tema, ara hem xerrat d'oportunitats que heu tingut i desavantatges, sí. Una cosa que, ara que estem aquí com a comitè, cosa que me pugueu dir, no, mira, m'han obert moltes portes però se m'ha tancat una finestra.
2: Poc. Estem en silenci, però estem pensant tots dos molt fort ara mateix.
3: És que jo en realitat les oportunitats me'ls he fet jo, diguéssim.
1: Ja.
3: D'aquests projectes et creï i ets amoc i tal.
1: Ja.
3: Tal vegada en el teu cas és més diferent, però no, tu també és com molt...
2: És que al final...
3: No,
2: clar, és que
3: és que justament m'ho has duit a dues persones que són com molt...
1: Hauria estat molt bé el perfil de Nacotorrita en aquest sentit, perquè ella fa bastantes col·laboracions amb marques de Palma, jo que sé, bueno, amb coses, amb productes locals i amb empreses locals, que de vegades... quan entres en els seus perfils estan en castellà. Però
3: que tenen com aquesta concepció més...
1: Sí, però després, quan fans anunci amb ella, sí que no tenen problema en front català. Clar. Sí que potser ella m'ho hagués donat com qualque idea en aquest
3: potser
1: sentit.
3: Potser m'ho has donat tu.
1: Jo no, jo no m'he trobat mai en cap situació de res en castellà.
2: Vale. I, bueno, sí. Jo vaig fer una promo per certa empresa naviera.
1: Aquesta anècdota és bona.
2: Que jo vaig deixar de fer perquè... coses, però que jo, la primera promo que vaig fer amb ells me va venir perfecta, però justament el que m'anaven era publi local per la gent de Menorca, així que perfecte. Vaig deixar a banda com van començar a fer públic per dues gent de Menorca, vaig dir per Sobases. Però és jo l'he dit, en quant a oportunitats, no se m'han tancat cap, se m'han obert més.
3: Sí.
2: Ho he dit, quan m'ho centrar en un nínxol, m'ho centrar en el nínxol de ca nostra, pues, gent que també vol dur gent cap a ca no... mal formulat. Gent que també vol que se descobreixin negocis locals, pues mos contactaran altres. Vull dir, Nacons quan fa publi per certes marques de Palma, que ells ho fan tot en castellà, però contracten a Nacons perquè volen agafar la gent de Mallorca. És això.
1: Sí, sí. Vos volia demanar, llavors, això entenc que me direu que no, llavors no heu hagut de rebutjar res perquè fos en castellà, o no perquè fos en castellà, sinó però jo que sé, vos han demanat una publi i heu dit, això ho puc fer en català? I us han dit, no.
2: Jo que també t'ha passat a tu qualque vegada, però que han xerrat el tema, no ha passat el de rebutjar una publi, una promo o qualsevol col·laboració perquè no me deixessin fer un català, però sí que m'ha passat que m'han escrit en castellà per demanar-me una cosa que no té res a veure amb el meu perfil i jo quedar-me tipus, tu has vist res?
1: Completament.
2: De lo que faig?
1: Bueno, sí, ja me van demanar, si volia, me van dir, hola, estem cercant gent molt interessant d'entre 25 i 30 anys per anar a un programa a cercar l'amor de la vostra vida. Serà un programa de cites a cegues, no sé què, no sé quantos. Vale, clar, jo li vaig dir, bueno, crec que ja no sóc el perfil i a més no tinc 25 anys. Això per començar, no? Pues que li van enviar una amiga meva que està casada. Clar, va ser com molt fort.
3: Ja no me va arribar com missatge.
1: Ai, pues te l'hauria d'haver enviat. Quina llàstima.
3: No, ara estaríem per allà.
1: Pues és això de TV3 que t'ha presentat a Rosalina Dulceida, que això també va amb molta polèmica.
3: Ostres, perfecte.
1: Va amb molta polèmica.
3: No m'arriba, no ho entenc.
1: Que si voleu, després en xerrant, perquè clar,
3: sí, ho fan... Sí, envia-les al meu Insta. Jo aquí anava a dir cosa. Ah, sí, això m'ha passat que m'han dit que no m'entenien amb el meu català. M'han dit, sí que m'han com demanat si me puc estandarditzar un poc. Això sí que m'ha passat.
2: No. M'ha passat, la resposta òbviament és no. Hi ha una frase que tenim.
1: Hi ha subtítols.
3: Jo com, si vols t'ho explic, tipus, perquè era una cosa xerrada, llavors és com, a part de la paraula, pues, la puc tornar a explicar, si vols, te dono un obresdiccionari.cat o el que sigui.
2: Clar, és que hi ha una frase que no sé si és de mo mare o és menorquina. La molla aquí, que m'agrada molt, que és que si no m'entens em paraures.
3: Ostres.
2: Això és una forma de dir, a qui li interessa t'escoltarà, no n'hi ha més. Si no t'entenc, idò, no m'interessa fent amb tu. Adéu, saps?
1: Escolta,
3: en fi.
1: No, idò, si voleu, com que just estem xerrant de temes com, bueno, de continguts en català o no, i de creadors també, si voleu, obrim aquest petit meló momentet del tema de la Dulceida, perquè això em sembla bastant com indicador de com està la nostra llengua. És a dir, clar, jo aquí tinc un debat intern i en podem xerrar també.
3: Perfecte.
1: Clar, és a dir, la Dulceida farà... Dulceida, tot ho ha fet sempre en castellà, i dir, influencer típica espanyola, en plan, top, no? Ara farà un programa a TV3 de cites, que potser no s'ha anunciat, però mira,
3: m'està
1: greu.
3: Sí.
1: Ah, sí, és que s'ha anunciat.
3: Sí,
1: ja ho dic, no, la cap de cagar a TV3 de cop, tu, de cop.
3: No, jo crec que de fet, si estiu ja feia xup-xup.
1: Ah, mira, idò, sí. Ah, no, sí, ara sí, clar, no, sí, certament. Clar, l'han agafada ella perquè és superfamosa, però ella mai ha fet res en català. Clar, per una banda, jo tenc com dos dimoniats, un àngel i un dimoni,
2: estic
1: no?
2: Estic amb tu.
1: Com un me diu,
3: sí.
1: Joder, no, perquè ella no és la persona que representa això correctament, perquè han de que no tenim gent que ho fa en català i per tant, per una banda. I per l'altra, doncs, és que ho veurà un munt de penya. O sigui, farem que un programa xorra, però jo crec que en català han de tenir de tot, el bo i el dolent,
3: sí,
1: sincerament.
3: Sí.
1: És una llengua normal i per tant ho hem de normalitzar així, no? No podem ser puristes, no. Són catalans, sí, no ho podem tenir.
3: A favor de la telebasura,
1: sí,
3: català. No?
2: És que l'entreteniment sembla que no, però és important.
1: Hem de tenir de tot en català, no? Sí, clar,
3: no
1: jo
3: tot
1: quan...
3: pot ser tan profund i transcendental.
1: Ni tan elitista i acadèmic, vull dir.
3: No. De fet, jo estic a favor de que no Dulceida xerri en català i xerri segurament malament algunes coses, perquè també representa gent que t'ha de fer un esforç, però a la vegada també, com deus pensar, és com un poc intrusisme. Perquè...
1: Sí, però una banda sí, clar, per l'altra pens, ostres, és que si aconseguim que no sé quantes persones ho vegin en català...
3: Però què feim? Feim que xerri castellà a YouTube i ja està.
1: Clar, no, o sigui, de so, pens, vale, si ell és allà i una audiència... TV3 tindrà el triple d'audiència si ho fa ella. I si està xerrant en català, ja és un bon... No sé, hi haurà fiatres que diran...
2: És que vaig viure una polèmica molt similar a això amb la tropa. I la primera temporada, no sé si vos en recordeu, si ho heu dit siguera, però van dur convidats que eren superestrelles. Van dur el Cromes, que és de Menorca, van dur Nizan Llunes i van dur... No me recordo el nom, perdó, no m'ha de caure bé. Així que m'ha fuit el nom. Bueno, és el que hi ha. Li vaig dir a ella, no hi ha cap problema. Som simpàtic de la tropa.
3: Qui és això?
2: No sé, és que no me recordo. És una... Aquella que va anar... Bé, és igual. Una. Clar, va haver polèmica, sobretot dins els cercles de creadors de contingut de Mallorca, de dir, ostres, tots els creadors referents, per això que hi ha a Mallorca, el primer programa que fa IB3 sobre xarxes, mos duen en aquesta gent que no xerren en català. Llavors jo me vaig trobar amb aquesta tessitura que comentaves tu, aquests dos, que és Dimonet i Sant Gelat, perquè... És que, Lluís, pens per una banda, que, ostres, el que deien els mateixos creadors de les Illes Balears, d'en tots els referents que hi ha, que xerren català, que xerren amb el nostre accent, que va bé per IB3, donen aquests. Però per l'altra banda, penso, ostres, el Cromas, Nathan Llunes i...
1: Que du gent.
2: Tu en genteta, ja. I òbviament tenen una gran part del públic que també xerra menorquí, que també xerra català.
3: Ai, pobre, el Cromas el van criticar que flip.
2: No, van funar a xales, però... també va haver una patinada en el vídeo que va fer de promo i s'entén s'afonar en part.
3: És que s'ha d'agafar tant amb pinces tot el que penjava.
1: Ja.
2: Sí.
3: Però...

0: Sí, no, Zeida, és catalanoparlant. I jo crec que li passarà el mateix que li va passar en, bueno, vull pensar, en Laura Escanes. Que el que va fer a Laura Escanes és que quan la van contractar a TV3, ella mateixa va explicar que va fer un... Va dir, d'acord, jo és una llengua que no he emprat mai en l'àmbit professional i que, per tant, sé que tinc unes mancances i, per tant, no és qüestió d'autoflagelar-me i autocorregir-me a mort, no? Però sí que aniré alerta o faré una mica de feina. Bueno, ella va explicar que feia feina amb els correctors i una mica amb els lingüistes de TV3 per intentar, no sé, no anar allà a embalar pedrades increïbles com de vegades veiem, no? En altres, però bueno.
1: Clar, després hi ha l'altra cara de la moneda, que es tenia una cara, una jeta que te flipes, que és la Marta Torné presentant Eufòria en català i fent publi de que hi ha Eufòria en castellà, diguéssim, com?
0: En el seu
1: Insta penja "Oi, gala d'Eufòria". I després allà és "Hola, benvinguts". I és com, ostres...
0: De debò?
1: Sí, ella tipus
0: és
1: mai...
0: És que estic tan out d'aquestes coses.
1: Ella no xerra català mai, però... És com un perfil com molt Antena 3, com així, com, amb seguidors. Llavors la van dur a TV3... a xerrar català, però superimpostat, tipus, s'accent, no sé què, com molt estrany, tot, com que no... Es nota que està com mig incòmode, però la moneda deu compensar.
0: Perquè també jo crec que, de vegades, bueno, els hi deu anar bé, en certa manera, en aquest tipus de persones que viuen en aquesta bimbolla, en què la seva feina és en castellà, la seva feina pública és en castellà, perquè... deuen rebre catalanofòbia quan fan aquestes coses.
1: 100%.
0: És a dir, fan un dia una cosa en català i els hi deuen dir. O sigui, alguns dels seus seguidors deuen emetre discursos d'odi contra elles i llavors deuen dir "Epa, ah, mira, que resulta que... Saps?"
2: És que en un cas que m'ha bé. No sé si una creadora de contingut que es diu Clers.
1: Sí.
2: Ella li va donar fa un temps per fer qualque vídeo xerrant en català per sa broma, però ho va fer.
0: Sí, això també, per sa broma.
1: I la codi.
2: O sigui, per sa broma, no, o sigui, xerrava en català perquè feia contingut de tal, però feia sa broma de ja, així aquests no m'entendran i xerraven com en secret, això era sa broma.
0: Sí.
2: Per donar-vos context. Però sí que hi havia molt de comentaris d'odi en els comentaris, eh? O sigui, de gent de... els típics comentaris, no els diré, però hi havia molta cosa.
0: Han disminuït aquests comentaris, tinc la sensació jo. O sigui, quan vaig començar a penjar vídeos fa 5 anys, de vegades tenia 10 comentaris i 9 eren així. I ara és com, més o manco...
2: Jo no he rebut gaires, no sé si és pas nínxol, que tinc un nínxol com a super tancat, i per lo general el meu nínxol és bastant obert, per lo general, perquè hi ha qualque obra... Bueno.
1: Tancat obert?
2: Sí, és petit però obert, saps?
1: Molt bé.
2: Així, no he rebut gaires, n'he rebut qualcun, perquè no, aquí no et salva ningú, però n'he rebut molt pocs.
0: Sí, jo crec que és més a TikTok, que l'algoritme de tatuar vídeo no li, on li dona la gana de vegades, no?
1: És que TikTok hi ha molt fatxa.
2: És que TikTok bueno, ni me'l mir. És que no el tinc ni instal·lat.
0: No, jo me'l vaig llevar.
1: Buah, jo soc addicte.
2: No, jo és que per això me'l vaig llevar. Puges vídeos a TikTok des de l'ordenador, però el tinc desinstal·lat.
0: Ai, mira, aquesta és bona, jo el tinc desinstal·lat.
1: En sèrie, això
2: és
1: poc.
2: Sí, el tinc, el programa per allà i ja està. I així no vaig... I clar, amb una de pagars que no vaig comentar i no vaig res. És que si m'he rep hate per TikTok, no ho sé.
0: Més fàcil, no cal rebre a TikTok.
1: És molt complicat, jo crec, fer com contingut en català a xarxes, perquè has de com penjar molta cosa. En plan, jo faig un curt cada 3 anys i xau, vull dir.
0: Està clar que hi ha un sobreesforç. Vull dir, has de fer molt més que el que fan altres persones i t'has d'esforçar. O sigui, no sé com dir-ho,
1: però jo deia per els comentaris, perquè el feedback que jo pugui tenir és com... molta, tipus, m'ha agradat molt la història, saps? Però amb altres com, oixes, has pronunciat certa paraula amb un accent?
2: Sí que costa
1: no
2: molt,
1: sé que costa jo no podria.
2: Gent, avui en dia. Vull dir, ara, jo no sé si vosaltres ho heu notat, però jo fa un any enrere i tenc la meitat de comentaris. O sigui, com que costa més que la gent deixi un comentari, com que es continua cada vegada més...
1: Per a quina xarxa?
2: Per totes, en general. Ja. És un contingut que t'acabava més pensat per tragar-lo i veure el següent.
0: Sí, total, és que et sa tele, però una pantalla de petita. Sí,
2: en aquell moment en general, però el que deies de so, és esforç, per dir-ho, i...
1: Quin serà el següent tipus de contingut que hem de fer?
2: Jo espero que contingut llarg.
0: Jo
2: vull tornar
0: en el contingut llarg, que abans ho comentàvem. Vull dir, està bé, estic cansada de poder encabir un discurs complex de temes que m'interessen en 3 minuts i ara he de fer un ganxo, no sé què, o 3 minuts com a màxim, diguéssim.
1: 15 segons.
2: En teoria l'ho recomanat.
0: Llegiu aquest llibre.
2: Com a molt un minut i mig, te diuen. Te diuen. També
0: no puc explicar un llibre en un minut i mig. I si puc explicar un llibre en un minut i mig és que potser el llibre no val res.
2: Clar. Això no passa. Clar, jo el que

0: clics són regles, trucos, coses per jugar a rol. Hi ha coses que no els puc explicar en un minut o mig, i menys d'un minut encara menys.
1: Jo com a consumidor no m'agrada un minut i mig aquest format. O m'agrada 15 segons o 30 minuts, però un minut i mig. O dos minuts, és com, ostres, l'altre dia Zara va penjar, ara hem fet un curtmetratge a Zara, però com una campanya, te l'has de mirar així a Instagram, i durava com 16 minuts, i dius, ostres, qui s'ho mirarà? Jo no.
0: No, 15 segons.
1: És que m'ho vaig intentar mirar i de repent toques coses i se t'ha llevat, i ho fa molt complicat. Tothom a YouTube, 30 minuts, i tu el que tu deies antes, en plan, t'expliques una... T'explico totes les meves lectures aquest any. M'encanta.
2: Bones ganes de fer aquestes coses.
1: Sí, sí.
0: Ja que comença. Si teniu ajuda, aviseu.
2: Vale.
1: Amb què? Amb editar.
0: Amb el que sigui. Editar, càmeres, bueno, micros. Aviseu.
2: Mira, apuntam. Perfecte.
1: Haurem sortit d'aquesta taula amb nous projectes.
2: Bueno, mare de Déu. O sigui, però
1: que aprofitós.
2: Per això també serveixen aquestes coses, no? Perquè al final crec que, bueno, que són pocs i de vegades falten espais on ens trobem. No? Sí. Això a poc a poc ara està començant. Clar, Àlex, me sap greu t'emarginant perquè estem xerrant de creadors de contingut a xarxes, no? Un poc. Però...
1: Ja m'ho han dit, tipus...
2: Que t'has de posar xarxes?
1: Que faci com de creador de contingut, però és com una cosa, jo no m'agrada gens aquest tipus d'exposició.
2: Ja.
1: Per tant, us admir i ja us consumiré i ja està.
2: Nyam, nyam. Us consumiràs.
0: Hem pensat el mateix. De com vols,
1: fins que la societat us consumeixi. I no en
0: creus.
2: Sí, no sé què deia, ara m'he perdut.
1: Crec que despedies...
2: No.
1: No mos despedeixes.
0: No, estan xerrant de les
1: idees.
2: No, això, que estan xerrant dels espais, sí. No? Que al final, vull dir, per exemple, ara va començar la Ferrada, fa un parell d'anys, els Premis Crit també van fer cohesió, però, bueno, crec que és una cosa important. El problema, que també és una cosa que està començant a sorgir un poc, es debat, tinc la sensació, és el tema de les ajudes públiques, no? Que abans he fet com una pinzellada curta de tema, vale, que hi ha molta gent que es suma en el carro només perquè sap que tindrà més oportunitats, perquè hi ha coses darrere, no? I també hi ha un tema de... hi ha un debat... al voltant de so, en tant que si insuflam doblers públics, evidentment ajudam, però per altra banda de vegades creem coses com una mica artificials, no? Dins una mica de bimbolla, no? Me refereixo a com diré so sense sonar malament, ostres, que jo, que no arriba a tenir ni 3.000 seguidors, tingui un premi quan en una altra llengua necessitaria milers de seguidors, crea una cosa
1: ja
2: una mica artificial. No sé si m'explic.
1: Que se te fa com a raro i te sents un poc impostora.
2: Això, completament. Em vaig anar d'allà, xunga, en plan de què acaba de passar, això no sé si està bé, no? I per altra banda, és això, vull dir que ara surten creadors de Davalls les Pedres i de vegades no sé fins quin punt ho estem creant dins un hivernacle, no? Que potser la nostra llengua és el que necessita, perquè com que tenim una llengua d'hivernacle i de cotonets, doncs potser necessitàvem algun bolet a la massa, no? Digues. No ho sé, tenc dubtes de vegades.
0: És que, espera. No sé, ara no sé jo com formular això, però al final coses com els premis crits, això que te donin un premi sense tenir 3.000 seguidors, o sigui, tenint 3.000 seguidors, això me van nominar tinguent-ne 1.100 en aquell moment. Troc que, primera, que mos posa tots un mateix nivell, lleva un poquet aquesta pressió de que sempre s'ha vist moltes xarxes de, i per què m'hauria de contractar jo aquesta marca si sóc un caquetes de 1.500 seguidors i té en David Joan Sanz de 3 milions de seguidors.
1: Qui és el cop? Però,
0: no ho sé, m'ho he inventat.
1: Ah, va, dic, ostres, sí que estic desconnectat.
2: No estava pensant el mateix, dic, s'ho he inventat.
0: Sí, sí, m'ho he inventat.
1: En David Joan Sanz.
0: Exacte, és mon pare. Però si m'ho posen al mateix nivell a tots i deixo un poquet de banda aquest tema de soc millor que tu perquè tenc més nombres. I m'ho ajuda a centrar-nos un poquet amb aquesta qualitat.
2: De fet, els top-top-tops no hi eren.
0: No.
2: No sé si volgudament o no volgudament, però la gent també seguidors dels països catalans no hi eren.
1: Però la gent que té seguidors, com vol anar a les bandes cobrant, tinc entès. No?
2: Ostres. Ja, és que no vaig acabar d'entendre quin beef, o sigui, quins dubtes va tenir... Per exemple, la Juliana Canet va dir que tenia dubtes sobre el premi escrit i no s'hi va voler presentar.
1: No, no dubtes.
2: I altres persones també, i no vaig acabar d'entendre per què.
0: Tal vegada sí, són gent que no està d'acord en que te valorin igual a tu i a jo que que ells, que duen 60 anys fent contingut en català i tenen 8 milions. Però jo, en aquesta part, m'agrada, perquè l'ho dit, mos posen al mateix nivell i a la vegada mos impulsa a nosaltres com a creadors petits a seguir avant, seguir fent una bona qualitat, perquè tens ja un reconeixement de que tens un premi crit, això vol dir que ho estaràs fent bé. No sé, el mateix no arribes en aquests 3 milions, però és que fas...
2: No, impossible,
0: vull dir. Fas bona cosa. Vull dir, jo trobo que aquests petits reconeixements i això de viure dins aquesta bombolleta de cotó, l'oït, això és una forma de... M'estic repetint, sí, impulsar-nos.
2: Jo crec que la qualitat és alta. Això sí que ho puc dir. O sigui, de vegades hi ha coses cutres. Evidentment, com en totes les llengües.
0: Sí, coses cutres en castellà també.
2: Però la qualitat és bona. Vull dir, se fan coses... Se fan coses de nivell. Sí, sí. La nostra llengua hi ha coses de nivell. I de res, bueno, no sé, crec que ja podem acabar, ja podem tancar. No sé, m'ha vingut com una darrera cosa rapidíssim, però quins nínxols trobau que estan buits encara en català?
0: Bueno, és de jocs de taula. Hi ha més del que pensava, però jo, per concretar encara més, jocs de rol.
2: Yeah.
0: En som molt pocs. Els puc comptar amb sa mà i dos sóc jo, perquè... Bueno, gràcies. Ho han entès. Però això, n'hi ha molt pocs dins d'aquest nínxol, i és un nínxol bastant interessant, que en idiomes com... En castellà no està explotat tampoc, però en anglès, per exemple, està molt explotat i funciona molt bé.
2: I, per exemple, en tema cine, gent que expliqui coses... Gent que expliqui coses de cinema en català, per exemple. Jo no n'he vist tampoc, però per no és el meu nínxol tampoc.
1: Sí, sí que una cosa que m'encantaria fer, ja posats a xerrar de jo individualment, és com aquesta gent que va a festivals de cine, se miren pel·lícules i després ho compten a xarxes.
2: Uau, uau. Sí.
1: Això és molt guai.
2: Com crònica, de, sí, crònica tipus, cultural de
1: ostres,
2: cine.
1: Ostres, ara aquesta següent temporada sortiran aquestes pel·lícules que no... Tipo, se'ho romprà el cap de lo bones que són, i de fet he entrevistat en el seu com protagonista. Això seria loquíssim de fer-ho en català.
2: Això has de ser tu.
0: És que hi ha una loca que fa coses de cine que fa... Se feia coses així, però la pobra ho ha deixat perquè va desbordada i seria molt guapo el que feia. Ella també entrevistava en els actors i en els directors, en els cineastes en general, estigui molt xulo. Feu!
1: Ja, però no me donen ses hores. No me donen ses hores.
2: Jo ja ho he dit abans.
1: Que en venguin més. Vull dir, és que... no n'hi ha prou, hi ha com tantes coses de xerrar en sa vida i de tot que en aquest món no hi ha competència, tots mos complementam, tots mos ajudam i abraçam, així que venguin més i que expliquem més coses i fem més contingut, el consumim més, mos consumeixi ella, no? Tot.
2: No.
1: Sí, sí.
2: Allà, 24 hores del dia no es cap cut, jo m'abar.
1: No, ja que dormi, també.
2: Ja que dormi. No, jo ja li he dit tantes en Àlex, jo és meu... La meva cosa, m'agradaria que fos assajos si vídeo essays, diguéssim, assajos de vídeo, no sé com ho diríem en català, a YouTube. No n'hi ha. O sigui, de persona que te conta coses durant una hora i mitja, no. Jo t'explicaré el mateix que te podria explicar en un article acadèmic, però seu que tu...
1: Això que format m'encanta. El consumeix molt.
0: Jo no la vaig parar, m'interessa, començaré a cercar.
2: És guai, hi ha com coses de... O sigui, hi ha mil temes. O sigui, jo s'altre dia vaig... És igual. Anem a dir una cosa superfriqui que et deixaré de banda. Hi ha com de qualsevol tema que te puguis imaginar. Però... Sí, sí. Sobretot cultura, però hi ha moltes coses. Bé, idò, res. Joel,
1: gràcies.
2: Moltíssimes gràcies. Si no voleu afegir res més, fins aquí. Crec que ja mos hem acabat el nostre cafè.
0: Podem dir una cosa més?
2: Sí, tant.
0: Gent de Menorca, animeu-vos, per favor, a fer contingut en català.
2: Totalment.
0: Que m'hablen que això no en podem més.
2: Sí, gent de Menorca.
0: Se podem més, però no podem fer-ho tots sols.
2: Exacte, gent de Menorca...
1: Us veniu tots de ganes per fer-nos, a dir que...
2: No pot ser que vos poseu a fer YouTube i TikTok i Instagram i el favor en castellà o... No pot ser. Vull dir...
1: Volem més canis catalans menorquins.
2: Això també.
0: No.
2: Això és completament cert.
1: Queda obert el càsting.
2: Però perquè he de fer de tot en català. Que els canis també.
0: Menys canis.
2: No, que no, tot. Vale, idò, ja està. Jo crec que aquesta crida està molt bé. Contingut, canis, ho tenim tot. Res, moltíssimes gràcies. Ens hem passat molt.
0: Moltes gràcies.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos, esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquita allà, i mos duia a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, s'aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bullingués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant que allò cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia passar altre.
0: La calcinera. El podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Copeu, copeu, copeu, traïdor. Roseta encarnada, si t'he graviada, jo et deman perdó. Rima d'una estrofa plena de perfums, abella bronzenta de la soledat. Quan de ma finestra encesa llums estenc la mirada per damunt ciutat i l'ànima mia s'enfonsa llunyana dins la serra immensa que l'illa travessa, que l'illa defensa de la tramuntana, llavors de la serra surt una cançó, surt una harmonia que es torna visió. Jo vinc a parlar-te d'una vida d'or, de la vida lliure que enyora ton cor. Som la camperola que presents te du. Jo vinc de la serra, més no som per tu. O flor de muntanya, fina moranó, o la pageseta que és una pintura i té la cintura com un gerricó. La viram la volta en gran voleteig quan de matinada crida son estol. En capell de palma s'aguarda del sol quan rega el vell veure es vora del safreig. Per servir els pobres fumants escudelles, confitar codonyes, adobar gonelles o guarir les nafres, no hi ha millors dits. Canta codolades i sap puntarelles de licorns i fades i poals florits. Al fons de la cambra porta la padrina el vas ple d'escuma de la llet que amunt. Encara és padrina, més serà madona d'un terme de lluny. La nit del dissabte se posa a escoltar i el cor d'alegria li bat en secret quan dins la salvatge negró de l'estret on la coma acaba sent una guinar que ella coneix bé. És l'egua ensellada del pubill que ve. Arriba la clastra, bota de la sella, es comet els amos, es comet la filla, s'asseu de vora ella i encara no brilla l'estel del matí, reprèn la tornada pel mateix camí. I llavors la fosca de la nit que minva en tots els paratges, ecos i llumets, els torrents que bramen al peu de la timba, el matí que esclata amb mil saluets, els galls que desperta, les penyes que daura, els bous que pasturen, el parell que llaura, les viles disperses en la vall sublim, el boc que corona la roca del cim, el gorg que no es mou dins la penya brava com gota de rou dins una flor blava, les dones que renten i la que entrecava, olivars, pollancres, viles, sementers, molins i masies i castells roquers, pel jove qui passa, plena de dolçor de la festejada l'ànima xalesta, tot és una festa que canta d'amor. o esquerpa cadena de puig gegantins, o la visió pura que ve d'allà endins, flor de rustiquesa que endú enyorança de la jovenesa. Si per amuixar-li la cua penjanta m'inclina la jove, ella se decanta. Copeo, copeo, copeo, traïdor! Roseta encarnada, si t'he graviada, jo et deman perdó. Ella se decanta i desapareix. I mentre s'allunya i se converteix en llum solitari lo que era visió, en llum solitari dins la majestat de la serralada, tota silenciosa i tota nimbada de serenitat, encara ressona la veu argentina d'aquella fadrina que serà madona. Jo som la pagesa que presents te du, jo vinc de la serra, mas no som per tu. O esquerpa cadena de puig gegantins, xinebrons balsàmics, estepes i pins, sitges que negregen sota l'alzinar, soleada ardenta que ves el pinar, ombres maragdina del fullatge espès, càntics de rebel·la que arriben al mar de l'església oberta com un ull encès, mules trotadores que cascavallegin per la carretera del coll en avall, falles que flamegen seguint la primera de les balladores en la nit del ball, soledat feresta on sembla corola dos porfres decidi la gòtica gesta, trilleig de campanes que el vilatge endola, endolars que resen i de dos en dos cap al cementiri segueixen la caixa, garrovers que freguen en la branca baixa les veles de carro que van en el cos, tonada del batre, cadència moresca, mèl·leres que boten per dins la verdesca, famílies que volten la font de salut i fruites que es foren dins la boca fresca plena de rialles de la joventut. Musa cançonera, vella rondallaire, sanitosa flaire de la pagesia, llumeneret blau que l'ànima atrau de la minyonia. Sou l'exquisitesa, sou l'encantament on l'ànima hi sent de la pàtria mia.
0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: nervios. Y además tú también me estás creyendo que son precios. Anoche le demostré en eso más que por la vaina. Que si yo recuerdo una maldita sembramos de esas vainas. Limita para rechazar, cerca de para el mundo. Y esa es cambiada, por los otros de caballos.
1: Che,
0: comente por qué.
1: Pero. Ai, et gener, comences més de posar ordre.
2: El febrer és curt i ja no hi som a temps.
3: El març, el dia s'allarga i procuram llaurar, els que en sàpiguen.
1: L'abril, mos tornem beneits.
2: Maig, miram el sol.
3: Juny, perdem el nord.
1: El que passa a juliol, queda juliol.
2: Per agost, mos amagam.
3: Setembre és nostre, nostre.
1: A mitges. S'octubre, frisam.
2: Novembre és una contradicció.
3: I és desembre...
1: Eufòria.
3: Eufòria!
0: Barbro!

0: Avui, en un exercici de desesperació, una escartetjada de falta de temps i desorganització, recupero la història que vaig preparar per esporquetjades se'n va de festa a Sant Cristòfol, des millor gran, que jo no hi vaig poder anar.
1: Tranquil, ja vaig anar per tu. Ja vaig anar per tu.
2: Ai, van tenir
0: per 3 persones.
2: Van tenir...
0: I, bueno, estic ratllant de la història de la revista Llum Nova, que, si no record malament, es va esmentar en aquell programa. Però,
2: poquet.
0: Un poquet. Però aquí en donaré unes quantes pinzellades més, així que així com també reivindicar aquesta revista que no té res de desaprofitament.
1: Aprofita tot, com el porc.
0: Tot es pot aprofitar de la revista aquesta. Bueno, el primer número de Llum Nova es publica el 29 de juny de 1912.
1: Sant Pere.
0: Sant Pere, això és Sant Pere, i 29.
2: Sí, i abril, 29 d'abril.
1: 29 de juny.
0: De juny.
1: Sant Pere.
0: De 1912, sí. I es presenta d'aquesta manera. Allà en fora, darrere la muntanya que s'alça sense llum, hi brollen raig de claror. És el sol que surt radiant i escampat per tot arreu, llum nova. Saluda amb els seus raigs vivificants a tot quant existeix damunt la terra. En el poblet del Mitjor Gran, s'aixeca també de bon matí llum nova, que, volent ser i donar proves de ben educada, el primer que fa quan s'aixeca és saludar a tots els qui tinguin l'amabilitat d'agafar aquest periòdic i llegir-lo. Bon dia i salut, diu en bona hora a totes les autoritats de Menorca, així a la civil com a la militar i eclesiàstica. Bon dia i salut, diu a tots els menorquins, així en els que viuen dins els pobles i ciutats de la nostra illa, com a tots aquells forçosa o voluntàriament han hagut de sortir del niu i volar mar en fora a cercar dins altres terres millor fortuna. Bon dia i salut, diu, i especialment a tots els bons mitjorners que es preocupen del nostre poblet, cercant son benestar, millorament i progrés, així moral com material, llum nova, a tots saluda efusivament i a tothom demana bona acollida. Essa!
1: Però, molt bé. Una
0: bona presentació.
2: Boníssima.
0: Sí.
1: Mitjorn, aquell poble que prometia. Ja
0: sí, que prometia. Bueno, Llum Nova...
2: És un poble gros i que té una palmera.
1: Sí. Tenen la palmera que l'agafa un mercadalenc per ses festes.
2: I esperi i pendi que el venen.
1: Sí.
2: Està en venda?
1: Sí.
0: Tot està en venda.
1: Ara, tot està en venda. Jo estic en venda. Surt barat. El meu cuerpazo està en venda, xec.
0: Fas el preu.
1: Tantes quilos se'ls responen.
0: Ja tenc parner aquí. Per gastar. Continuem amb Llum Nova. Deien que és una revista que es definia com una publicació apolítica, per fugir del monopoli que tenien les publicacions polítiques de l'època a l'illa. Va ser una iniciativa dels principals literats del poble, com Francesc del Branca, el metge Camps, i el mestre de l'escola, en Andreu Ferrer i Ginart, així com de múltiples col·laboradors. La publicació era quinzenal i es va publicar durant un any i mig. La revista es basa en dos eixos. La primera és una necessitat molt marcada de dirigir-se a la gent del poble, tant de persones il·lustrades com aquelles persones que saben amb prou feines llegir i escriure. Recordem que estem ratllant de principis del segle XX, on la majoria de la població és analfabeta.
1: Encara n'hi ha d'aquests.
0: I un segon tret característic, sobretot en la primera etapa, ets a recerca d'una difusió de la llengua catalana, més concretament de la nostra varietat dialectal menorquina.
1: Tinguis coses xistoses que ens queixen sa borra i toques botons. Fem xistes.
0: Ara arribem en els acudits. Abans us fan gràcia. Perquè, bueno.
1: Acudits de 1929.
2: Hi havia secció d'acudits?
0: Sí. Començam a repassar una mica la revista. Llum Nova recueix els interessos següents. Interessos pels mitjorners, és el que passa en els pobles, costums i els principals esdeveniments, com a la secció Costums de Santigó. És a dir, que aquesta secció recull costums ja del segle XIX. També hi ha una secció de folclore, sobretot en la segona època recueix rondalles típiques menorquines, acudits, endevinars, tradicions, entre altres factors identitaris. I en aquesta secció vos duc un quants d'exemples, avant, si ho fan gràcia o no, que bueno, també trobo interessants. No? El primer és un acudit, bueno, també hem de tenir en compte que jo no tinc moltes gràcies a l'hora
1: d'estigar acudits. Que sí, que estàs fet un poeta.
0: Soc un comediant. això són tres frares que anàvem per un camí.
1: Xista de frares.
0: I troben un lotet i li demanen...
1: Tres frares que troben un lotet.
0: No va per aquí. I troben un lotet i li demanen a on va aquest camí? I Salot contesta, aquest camí no va, està quiet.
3: Inventari.
0: I els frares li diuen, com te dius tu? I Salat respon, jo no me dic, me diuen.
1: Toma.
0: I els frares li tornen a dir, però com te diuen? A crits quan estic en fora i baixet quan som a prop. I emprenyats, els frares li contesten, i en el teu poble, dels al·lots bandues com tu, que en fan? I Salot respon, els fan estudiar per frares.
2: Boníssim.
1: Oh, està bé.
2: Escolta, ara xerrant de frares, estic fent una investigació.
1: Ai.
2: Quan sabeu, faig les entrevistes aquestes de memòria oral, no?
0: Uh-huh.
2: I no diré qui, ni quan, ni on, però una de les confessions d'una persona de 102, troc que ets la persona més gran, més major que he entrevistat mai.
0: Hòstia,
2: Me va dir que els frares, la seva època, sobretot durant la dictadura, deien que tenien la feina més difícil que hi havia. La feina més difícil que hi havia era la capellà, perquè era fer creure en els altres coses que no existien.
1: Està bé.
2: Imagina't tu.
0: Molt bé, molt
2: imagina't
0: bé.
2: Tu, dona-li la volta. Sí, quina feina més difícil, eh?
1: Sí, com en l'iPhone, fer-li coses, que no sé, gent que se fa moltes coses després. No. Però sí, mala feina. Digues, menys xistes.
0: Acudits,
1: perdó.
2: Posa a ordre.
0: Vos duc exemples de semblances.
1: Ahà.
0: Amb què s'assemblen el poble del Migjorn i els budells?
2: Els budells.
1: M'encanta la xista, que dur. T'ho he de comparar, després del Migjorn.
2: Però què vol dir?
0: En que tots dos són llargs i prims.
1: Migjorn... Vale.
2: Bueno, era un carrer, no? Un carrer...
1: Sí, supos. Va, encara és llarg i prim.
0: I aquesta, aquesta jo m'ha costat entendre-la. He hagut de cercar el significat d'una paraula. Uh-huh. Amb què s'assemblen un mercadalenc i una vaca?
1: Oh. I que has hagut de cercar mercadalenc o vaca?
0: No, la solució.
1: La solució. Un mercadalenc i una vaca.
0: Amb què tots dos tenen quarters. Veus? No ho sabia.
1: Ja. Que són els quartets de la vaca.
0: Els quartets són les quatre parts en què està la vaca.
1: Ah, vale, la de la carnisseria.
0: Exacte. Sí. Jo això no ho sé, jo els quartets que conec són els de la barca.
1: Ah, mira, que tu ets home de la mà.
0: Jo som home de la mà.
2: I però per què el mercadalenc? Per què el mercadalenc, però? Perquè també té...
1: Té quartets, que estigui de vora.
2: Va, que els quartets per...
1: Wow, vamos.
2: Però, els quarters són molt més recents.
1: De fet, tenia tant, jo què sé.
2: Bueno, de quin any has acudit aquest?
0: De 1912.
2: No pot ser.
0: 12.
2: Sí? Bueno, hauríem de saber quan es van fer. Això em van dir que els quarters de Mercadal els van fer a partir d'un afer que es veu que els militars que venien a Menorca i estaven aquí a Mercadal estaven allotjats a caar famílies, obligats.
0: Sí. Com els guiris, no? I... en l'època...
2: Jo no sé si és cert que mos diguin, que mos arribi informació, però resulta que, bé, ho demanarem a qualque persona major, de vegades ho sap, arran d'uns afers que hi va haver, que no sabem si eren bons o dolents, però van fer esquarters perquè hi havia conflicte entre els militars i ja residents d'aquí.
1: Hombre.
2: Perquè els ocupaven les cases, no?
1: Ostres, tu.
0: Cabrones.
1: Que bo. Antes de militar, el francès, bueno, mira.
0: Sí, sí. Bueno, us duc un altre exemple d'una cosa que es diu xerada. Una xerada és un joc de paraules que consisteix a ocultar la paraula, que és la solució, trossejada en diverses parts amb sentit independent. Com que es tracta d'una xerada sil·làbica, les parts de la paraula corresponen a les seves síl·labes. Les parts se solen numerar en el plantejament i s'hi accedeix resolent un seguit d'enigmes. Jo tenc un exemple d'aquí de xerada i vos la dic, abans si sabeu la solució. Lletra sola n'és ma prima i diuen si és vocal.
1: Digues, va, perdona, torna-hi.
0: Lletra sola n'és ma prima i diuen si és vocal. Aquesta és una mica difícil, però bueno, hi ha 5 vocals.
2: Diuen si és vocal.
0: Hi ha 5 vocals, a i o u, i bueno, és una d'aquestes,
2: no?
0: És una d'aquestes vocals. Anem a la segona pista. Prima segona és un líquid molts de dies emprat.
2: Ostres, quin saber que tenies, gent. No sé què dir.
0: Tres quarta no és mentida. Si no és mentida...
1: Es va.
0: Es va.
1: Va.
0: Nosaltres ens quedem amb es ve.
1: Vale.
0: Es ve és la tercera síl·laba.
1: Mm? Ok.
0: I dos quarta és un instrument. Aquest també és una mica especial, l'instrument aquest.
1: Sí, clar, però no diu que instrument.
0: Bueno. I el mentot és complet.
1: Sí.
0: Diren que és un arbre que fa el fruit molt excel·lent.
1: Vale. Uau, no sé.
0: És difícil, eh?
2: Excel·lent.
0: És difícil. Tenim, per exemple, la segona síl·laba.
1: Sí? Que
0: està formada per la primera i la segona, que és un líquid molt emprat per cuinar.
1: Aigua, oli.
2: Oli.
1: Olivera.
2: Ah, oliver.
1: Olivera.
0: Molt bé, la solució aquí.
1: Xerada, sota que tenc aquí penjada, xaval. Home, quin premi. Puc enviar una carta de llum nou?
2: Una camiseta de ràdio.
0: Sí, sí. Escriuen en el branca.
1: Els nets.
2: I a Sony hi havia cada capítol? Hi havia un...
0: A cada revista hi havia una xerada d'aquestes.
1: Que guai.
0: No, jo em va sorprendre molt, és una cosa molt guai.
2: Ens hem de recuperar.
1: Sí, les xerades, sí. Que tinc aquí penjades, per no fer una secció nova. Com
0: tio. Sobrassades.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, seguim amb altres seccions de la revista. Hi ha una secció per culturitzar el poble, també hi ha una secció d'esdeveniments del poble i també hi ha una secció de notícies. Mm-hmm. I en tinc un parell aquí que són un poc xistoses. Diu, mos diuen que dins el Mercadal va molt abandonada la vigilància dels caçadors de perdigot, de tal manera que aquests passen per davant les autoritats civils i militars i ningú diu res. Deu ser que qualcun d'ells en mengen sense molestar-se a anar a caçar-los.
1: Vale.
2: Era, ens hi anaven donant, no?
1: Dures paraules.
0: Es veu que sí. Una altra notícia diu, la setmana passada va ploure alguns dies, donant bona saó en els nostres camps, que ja la desitjaven de debò. El fred sembla que s'ha deixat sentir aquest mes amb més intensitat. És bé que febreret curt, fred com a turc. Aquesta no l'havia sentida mai. No la vegin de mai. Molt, molt, molt bé. I bé, després també hi ha una secció de reivindicacions, una de les quals és la independència.
1: Ja, clar.
0: Ja, sí, sí. Ja anava de...
1: Sí, bueno, sí,
0: a principis de segle.
1: Molta conya per Mercadal, vaig aquí, perquè sí, sí.
0: I, finalment, també articles d'opinió, que són tant de col·laboradors habituals com d'escriptors espontanis. I bé, Llum Nova és una radiografia d'un temps i un espai molt concrets. Ofereix detalls de com ets a Menorca de l'any 1912, com costums, que, per exemple, anar a cercar caragols els dies de Sant Cristòfol, i reflecteix l'estat d'un poble rural de l'època en què Menorca es començava a obrir al món, a la cultura i, sobretot, a la indústria. I bé, jo reivindic aquesta revista, que la podeu trobar a totes les biblioteques de Menorca, i si li podeu donar una xuruada, favor, que, com he dit, no té desaprofitament.
1: Molt bé, xec. Llum Nova.
0: Llum Nova per tothom.
4: Viències trebades, rotondes de cavall i suc.
5: Merda, porqueria, un barbic!
6: Persones humanes!
7: Barro!
6: Barro!
2: Ja tornem aquí a la secció aquesta que ens agrada tant, que ens venen a visitar, aquestes persones humanes, i avui tenim a Joana Bravo Molí. He dit Bravo o he dit Bravo?
1: Bravo.
2: He dit Bravo, no?
1: Sí,
2: no, és
1: bé,
2: Bravo, és Bravo, amb B. Amb B de Barcelona és la primera i B de Barcelona és la segona.
1: Ah, sí?
2: Sí, hola. Bravo.
8: Totes dues.
2: Bravo. Hola, Joana, què tal?
8: Hola, bona tarda, molt bé, i vosaltres?
2: Bé, aquí a Sassoll. què fas per Menorca?
8: Pues estic aquí, som d'aquí. Vaig i venc, però què faig per Menorca? Ara estic presentant memòries de projectes, buscant projectes nous, preparant actuacions, bé, tot el que puc.
2: Joana, ets artista o projectista?
8: Totes dues coses, o sigui, no pots fer art si no vas projectant què faràs.
2: I quan te definiries?
8: Comunicadora en diferents formats. Darrerament atravessada per la llengua de signes, en
2: Ostres.
8: El darrer projecte amb persones sordes d'aquí de Menorca també, en col·laboració amb Sorme, que al final sóc una xerraire i mira, pues, si hi ha més maneres de xerrar, pues, venga, una altra.
2: Avui en la llengua de signes no podem fer molta cosa, però sí que m'agradaria que m'expliquessis el teu darrer projecte, no? De, no sé, audiovisual, crec que és.
8: Bé, sí... Vaig demanar per fer... En realitat, jo volia fer uns cursos de creació, uns tallers de formació, creació amb persones sordes, signants. Pel camí me vaig donar compte que hi havia molt que explicar sobre la comunitat. Hem estat fent, amb una ajuda del Consell Insular d'Arts Visuals, amb col·laboració amb Sorme, aquí amb la comunitat sorda menorquina, a dos trobades al final, perquè era més fàcil que no fer una activitat setmanal, tres trobades, dos de cap de setmana a diferents cases de residències, on he portat també artistes sords i hem estat fent, pues, treballant, fent creació artística, formació, tal. Pas camí anava coneixent més gent, aprenent més sobre la comunitat, cada cop és més interessant, i una cosa que l'objectiu principal pensava que era poder oferir eines que ajudessin a les persones a trobar-se millor amb si mateixes, perquè per mi bàsicament és per lo que l'art serveix, em vaig donar compte que l'objectiu principal havia de ser que els oients sapiguessin alguna cosa d'aquesta gent que estan, sembla que visquin en un altre Menorca, en un altre món, en un altre país, en una altra llengua. I bé, doncs cada cop m'anava entusiasmant més i anava gravant i gravant, i sí, tinc material per fer una peça documental, encara me queda cosa per gravar. I bé, doncs he fet una petita mostra. A més de, perquè aviam, jo vaig projectar que faríem com 10 petites peces de videoart sense saber molt bé què passaria, no? Això, pas que a mi veus que hi ha més coses que contar, que la qualitat artística al final no és la fi, que no és tant el producte final, sinó tot el procés que hem tingut tots els que hem estat fent el projecte. I ara estic, doncs, volent fer muntar un documental més intensiu sobre això. Ho he estat fent aquí a Menorca, amb sords menorquins i sordes menorquines, a Barcelona amb una beca d'Art for Change de la Caixa, també, amb col·laboració amb el Centre de Cultura Contemporània, amb el CCB, amb la Fundació Miró, l'Escola Xanfrà.
2: Déu-n'hi-do.
8: Sempre m'alio massa. No podia fer més petitet.
2: No faig les mides, no faig les coses a la mida de Menorca.
8: No faig les coses ni a la meva mida, tampoc. A la meva mida, però després acabo cansadíssima.
2: Bueno, per lo que te coneixem, tu ets una persona que transcendeix o que ha transcendit quan ha fet coses, no? Sempre has aconseguit que la gent li arribi el teu missatge, no?
8: Com... Bueno, tu m'has dut a Fornells.
2: Sí.
8: Jo... Fins a Fornells arribats.
2: Fins a la fi del món.
1: No,
2: Fornells ja no es pronuncia en aquesta taula, ara és la fi del món.
5: El canviarem el nom.

0: hiperconegut, que és tu tot tothom, la gent no s'ho pot creure. Li travessa com una espècie de llamp enmig, no? Tu, Txec, ara poses cara de flipar.
1: Tu ho sabies?
2: Sí. Sabia. Sí, sé quin és.
0: Però això n'hi ha un que m'agrada molt, teu, que és el no.
1: Sí, el projecte per aprendre a dir que no.
0: El projecte aquest m'encanta. Sí. I no sé si m'ho podies fer un verset de no és molt dir... Bueno, no sé si és molt difícil, però no sé
1: no,
0: si m'ho
1: farem
0: passa.
1: Junts, mira. Tu que tens una veu molt greu, faràs no, no, no, no,
3: ja?
1: No, no, no,
3: no, no, no, no,
1: no, no, no,
3: ui!
1: T'ha sortit un ui perfecte.
3: Vinga, Txec, vamos. No, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no me sirve, gracias, no, que no me sirve, que ni queriendo servirme me sirve eso a mí, lo siento, pero no, que será con amor, pero no gracias, por favor, que no, que no, que no me sirve, que no, que no, que no, que no,
0: que no. Espera.
3: Un aplauso, hombre.
0: Increïble. No sé què podríem fer amb el tu tot tothom, però no ho farem. No ho farem.
1: Escolta, que igual ens fem famosos.
0: A veure si ara s'ho han de fer cada setmana. L'edició gràfica d'aquest treball me sembla una cosa increïble, perquè cada no té una mida, cada no té una gruixa de lletra, cada
1: una
0: no
1: tipografia.
0: Té una tipografia, que al final és això, no? El que transmet, les maneres de dir que no i com dius que no.
1: Sí, i... això venia perquè sempre havia estat treballant el missatge en positiu. Vaig estar visquent a la Índia, a la Fundació Vicenç Ferrer, un any, treballant amb ell, escrivint un llibre amb ell, de secretària personal, i havia de respondre als seus emails. I llavors ell no ens deixava dir que no. Deien, si tu deies, et deia, han escrit esta senyora que no pot venir, digue-li que no vingui. Tu dius, moltíssimes gràcies pel seu missatge, ara en aquest moment no tenim les possibilitats de que vinguis, ho sentim molt, però tal. Això està fatal, et corregies. I et deia, no, tu li has de dir... ¡Qué maravilla que haya tanta gente solidaria en el mundo! Saber que hay gente como usted. Bueno, toda una cosa que era un poema cap a la senyora, ¿no? I actualment ja estem fent aquest projecte que vostè ens proposa, molt semblant, i ja l'estem duent a tot. Quina sincronia! Que, saps? Com dir les coses sense dir que no. Però al final era que no podia venir.
0: Però sempre, la persona, sempre positiu, no?
1: Sempre positiu. La persona s'ha quedat contenta. L'altre dia amb una altra amiga menorquina que també va estar després de jo, em deia, sempre me quedarà la idea de Nana Ferrer i en Vicenç, que era, trigues lo mateix en dir moltíssimes gràcies, quin plaer conèixer-te, que perdona, ara no puedo, me voy corriendo. Són les 8 mateixes paraules, no? I molts cops diem, no, estem estressats i diem, no, no, lo siento, no, no, no puedo, no puedo, no puedo. No, en comptes de dir, gràcies, que bien que me lo pidas. Hablamos cuando podamos. I llavors això em va travessar bastant. Vaig estar fent un projecte que es deia en tres paraules creant tot missatges en positiu i amb la força el missatge en positiu. I al cap dels anys vaig dir, jo no sé dir que no. Només m'he concentrat en dir que sí. Tenia un espai a Barcelona que es deia The Yes Place. La contrasenya del wifi era yes, yes, yes. I dic, què me passa, no? I era que no sé posar límits, encara no en sé del tot, però bueno, ensenyo amb uns altres a posar-se'ls, però jo després m'equivoc. I llavors vam començar, em van proposar de fer una publicació, un puesto que es diu de Madrid Marca Blanca, sobre això del sí. Dic, mira, és que estic en el moment o no, t'assembla que ho fas? I diu, ah, pues me sembla molt bé també. I va ser la primera edició, i la vaig fer allà, que al final vaig haver-li de dir que no amb ella també, que no ho faria amb ella, però la vaig treballar ja perquè era un desastre sempre. Quan arribava tard, era com... No hi havia manera de quedar i vaig dir, és que aquí és el primer límit que haig de posar. I llavors vaig fer un recull de poemes que tractaven més la capacitat de dir que no, i després he estat fent tallers per aprendre a dir que no, des del cos, també des de la part performativa, de com és una resposta agressiva.

0: com és una resposta passiva, assertiva. Ho he fet a Mèxic, ho he fet amb una beca de resistències artístiques de València, amb un institut al carrer Menorca, Balears, al carrer Balears, no, Institut de Secundària Balears, al carrer Menorca de València, ai, que ja toca collons. Sí, sí. Durant un any, però que es va trencar al final per el Covid. Després ho he fet aquí a l'Escola d'Arts també, amb alumnes d'aquí. Ara me'n vaig a fer-ho a Argentina. Tinc una petita gira amb un altre espectacle i el que no a Rosario, als tallers, perquè de que no tinc espectacle. Fem una posada en escena després dels tallers amb els que participen. Però no tinc un espectacle, crec que és algo que hauria de fer. I faig a l'Un Together un altre espectacle als centres culturals d'Espanya, de Buenos Aires, Rosario i Córdoba.
1: Aquí volia anar, en aquest, precisament, a l'On Together. De què va aquesta peça?
0: Aquesta peça també és bastant dedica, no? Per això va relacionat amb aquest.
1: És... Bueno, és posterior, no? És l'On Together?
0: És el mateix moment, el mateix més moment. Sí, sí, sí. La vaig escriure mentre estava fent el taller a la primera publicació a Madrid. Mm-hmm. Me'n recordo allà escrivint El Rastro. Boja, perquè estava deixant de fumar, sobre deixar de fumar, sobre l'ansietat.
1: Mira. En en Xegli aniria molt bé fer...
2: Sí.
0: Mira, jo com estic.
1: Bueno, jo l'he
0: fet.
1: Porto
0: un mes ara sense fumar.
1: Jo vaig estar a Sassínia. Vaig estar a Sassínia quan ho vas fer allà a Sassínia. Em sembla molt xulo.
0: Sí. I clar, aquesta la vas estrenar a Mèxic. Després va estar a Barcelona des del, em sembla que era el 5 al 10 de març i el 14 ens confinaven. Uh-huh. I a més el 14 ho paraven a ma mare, havia de venir corrents a Menorca perquè havíem d'anar a Mallorca, ja no vam poder anar-hi, i vaig passar el Covid aquí i van cancel·lar la gira bastant. Després es van començar a fer coses al setembre, a Tarragona un festival que hi ha de noves dramatúrgies, però clar, de cop i volta era aquest espectacle és amb antifaz, és tot auditiu. I on estic una petita taula d'operacions on vaig llançant sons, igual que feu altres. I fent sorolls en directes, no? De ASMR i sorollets.
1: I amb això deixes de fumar.
0: I amb això deixes de fumar. Ja estaria bé, ja estaria bé.
3: Fumés,
0: normalment dóna ganes de fumar. Aquest espectacle, la gent m'ha dit, tinc ganes de fumar.
1: I de... A veure, Joana, que ja tenim una estona i hem d'anar acabant, sí. Que aquí el temps corre molt ràpid.
0: Vinga, va.
1: No, te volia demanar, com veus la creació artística aquí a Menorca?
0: Veig que hi ha molts artistes.
2: T'has pensat molt la resposta. T'has saltat l'alarma.
0: Perdona. Veig que hi ha molts artistes, hi ha molta creativitat. Però després també veig que hi ha com una lliga de supermuseus, galeries i tal, que on no entrem els artistes menorquins. Inclús et diré que a vegades en el claustre també la participació a llocs més petits d'artistes menorquins i el pressupost que es dedica és molt poquet, no?
1: Bueno, te deixen que vagis allà perquè ho puguis posar al currículum, no? Ja. Si no te fan pagar per anar-hi...
0: Llavors has de sortir una mica fora d'aquí, no? Està clar, que passa que... Sí, jo sempre he estat sortint, perquè al final aquí paguen tan poc que no podria ser artista. Hauria de fer altres coses i fer-ho com fan molta gent que està aquí, amics meus, que es dediquen a les arts escèniques, però fan feina a Correus i són artistes. No, però...
1: Et donen feina a Correus?
0: Si ets artista, si tens un bon currículum no, bueno, vull dir Correus com vull dir qualsevol cosa, no? Però sí, que al final si no surt de Menorca és difícil, però també tenim ajuts per sortir i és una feina que s'ha de fer, que els artistes també ens fa molta mandra sempre, no? Demanar subvencions, ajuts. Clar, la gent diu, no, és que tot això està amanyado. Jo no conec ningú i a mi m'han donat molta cosa i no conec ningú, ni soc res, ni ningú, vamos, tant a Balears com a Espanya.
1: Bueno,
0: com
1: t'has currat els projectes i t'han donat.
0: Sí.
1: I, doncs, Joana, per anar acabant, sí que m'us agrada sempre que m'us recomanin una cançó per acabar l'entrevista. Què m'ho recomanes?
0: Bé, és una recomanació una mica hippie i que tira cap a casa, perquè és un grup que tenia el meu pare, que era el compositor de totes les cançons, amb el Sisa i altres... Selene, eren quatre, Selene i Albert Batista, als anys 60, abans de venir a viure aquí a Menorca, i que supos que és una mica... Bueno, és l'origen de la meva feina amb el missatge i els sons i tal. Ells treballaven amb onomatopeies, no hi havia lletres, era rock progressiu, i aquest disc pues és un referent dintre de tota la comunitat de rock progressiu. S'ha reeditat diversos cops, tant en CD com en vinil, música dispersa. A mi m'encanta la de Suani, però crec que havies posat Anillo, que un dia us explicaré una història, Anillo en Bach, que m'ha passat amb aquest tema, que és molt forta, però jo us explicaré en un altre programa.
1: I de moltes gràcies, Joana, per aquesta visita.
0: A vosaltres.
1: Gràcies. Ha estat un plaer. Vinga. I anem a escoltar Anillo, de música dispersa. Huh?

0: Quant t'agrada aquesta cançó? Aquesta?
1: Canto, tio. No et posem els concerts abans de sortir.
0: Te trauria.
2: Nios de porcatxades!
0: Uau!
1: Estem avui sembrats, xavals. Una protesta convocada contra la massificació turística als carrers de Ciutadella atreu a 7.600 turistes vinguts de tot Espanya.
0: Com atracció turística.
1: Van veure per Insta que hi havia molt bon ambient, que l'allotjament era barat perquè era temporada baixa, i van decidir fer una escapadeta. Declara un jove vingut de Toledo, o de Madrid, o de Burgos, és igual, m'ho invent. Baleària llança una nova connexió entre Ciutadella i Alcúdia amb el seu nou servei de tirolina. Estimem una durada de 90 minuts si agafes l'arrencada des del canal Salat, afirma un directiu de l'empresa. Tindran servei de wifi gratis, però t'adoc que recomano no treure's mòbil per si ve una gavina i te'l fot.
0: Si quedes enmig...
1: I el Club Esportiu Mercadal aprofita la reforma de l'estadi de Sant Martí per construir un pàrquing soterrani de 536.000 places.
3: Hòstia!
1: Aspiram així a cobrir un 50%, de més d'un 50% del pàrquing del mercat de nit des dijous. A fin de dia.
0: Em pensava que aquesta setmana hi hauria una notícia d'en Tauli, però sembla que serà la setmana que ve.

0: Incomptables!
1: Ui, en directe.
2: Bon dia i alegria. Com estem?
1: Com us duts,
3: molt
1: sí,
3: bé, sí, sí.
2: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
1: T'has cansat molt ràpid.
2: Bé, perquè bueno, hi tornarem, passis pena. Continuarem ja, ratllant ja de català.
1: Cada dia hi torn.
2: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
1: Qui?
2: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar Oleguer, una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
1: Oleguer Freses.
2: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
1: Ja, n'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tot això no pot ser.
2: No pensi, jo quan estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que tor vell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
3: Les llengües es moren, o què?
2: I, ai, sí, ai, desapareixen. Deixen de xerrar.
3: Bueno.
2: I clar, nosaltres sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin no es moririen. I bé, i, per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües.
3: Wow.
2: D'acord?
1: Ostres, tu.
2: És un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre't ser, fins ara que la llengua oficial és l'anglès.
4: L'anglès, sempre.
2: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
3: No sé. Molt de matí. Però sí, jo què sé.
2: Clar, no.
3: No sé quina hora.
4: No mos dones sa vida per...
2: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
4: 10 per am.
3: 10 o 12.
2: Però bé...
4: No te dones sa vida,
3: per altres llengües. Quantes dones?
2: No, jo no ho he calculat, no. Jo pensava que vosaltres m'ho sabíeu dir. I ara aquí no ho tinc previst. Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí. Però surdo no és una llengua que xerris a estat espanyol com a territori, no?
1: A partir de quan es considera que se xerra sa llengua? Per quants de parlants?
2: Amb una tradició.
1: Ah, vale.
2: Clar, tradició, clar, a veure.
1: Anglès, francès, Menorca, deus xerrar amb un de francès, o no?
2: No, però no comptam això, comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que se xerren a l'estat espanyol?
3: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.000 entre 200.
2: Allà va. Vas desencaminat, però molt bona la calculació. Molt bon càlcul.
3: Gràcies, l'ha fet un iPhone. Que no patrocina. Aquesta com el rompo, que volen patrocinar.
4: Volen enviar
3: cime, vale? Que faig feina.
2: No, en Xec no va desencaminat. Perquè...
3: Si no dic res.
4: Jo he dit 10.
3: Ah, vale.
2: He dit 10. I clar, després depèn de com consideres llengua, que tal. Però clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua...
3: Hola.
2: Perquè...
1: Buah, tio, buah, te passes.
2: Clar, és que si no, has estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà per filar prim... Que val més tampoc no entrar molt amb el de so. Tampoc podem comptar el Silvo Gomero, perquè el Silvo Gomero és un llenguatge, el Silvo Gomero no és una llengua.
3: El Silvo Gomero com aixerà?
2: Així, exactament així.
3: Silvo, si fas...
4: Silvo Bolson.
2: Si fas... Pues estàs fent una vocal i si fas... n'estàs fent una altra. I, no,
3: ets... sí, ets un fidel. Pues tu, més...
2: Això és. No, però El Silva Gomera, en principi, se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisaré amb un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de Silla i enviaven quatre xiulades.
1: No me contestau?
2: I...
1: Jo t'estic xerrant aquí.
2: Vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Sillengo Guanche, és a dir, el Gomero, el Silva, se representava a partir del Guanche.
3: Ja més, dos més de 10 llengues, ja.
2: Però quan el Guanche... No, però un és morta i l'altre no és llengua, tio.
3: Ah, vale, el Silva.
2: I quan quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar, no podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí, amb aquest recompte, com a llengua territorial, escaló. Que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i el panjabi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, halà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc, i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
3: Apassionant.
2: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
4: Ui!
2: Per sota deia, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
1: T'has deixat el principat.
2: Però és que l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que és que...
3: El principat.
2: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en manchego, saps?
3: Perquè manchego?
2: Es diu El Principete.
3: Aquesta la vull jo. Aquesta la vull jo.
2: I clar, fa gràcia.
3: Ai, que bo.
2: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens haurien d'imposar. El castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? Mm. També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el dono per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
3: Sona.
2: També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen amb tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre de les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, bueno, xerra una mica sols, País Basc, Nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que com ells us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
3: No m'ho sorprèn.
2: No m'ho sorprèn? Ostres, jo em va sorprendre. L'àrab de Ceuta, o d'Arija.
3: Ah, clar.
2: D'acord? Ceuta és una població on... me sembla que un 20% de la població són policies o militars. I és que no... pues molts són àrabs. No sé si... Clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
3: Com la plaça Miranda.
4: Que cabro!
1: És un gueto, no? És un gueto.
3: I jo.
1: En Pedro està a punt d'explotar.
3: Jo vaig ser estonat. Ai, que ho fan en vermut, és igual.
1: Tu se passa a Miranda i vas a cagar i a pixar, ho sabeu.
3: Bueno, sí. El que ho fan en vermut i que s'ha hagut d'esquivar. És igual.
2: Jo tornava a ratllar de futbol.
3: Els policies, no? És igual, és igual. És igual.
1: Pedro va passejar...
4: Ho hauràs d'explicar, no?
1: Va passejar els cans i ara, bueno, té les seves obligacions.
2: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% d'accents de Ceuta són araboparlants, d'acord? I, en canvi, Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord? A Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. Ah. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
3: Bereber és
2: no, per això no mos agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amazics. I amazic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils, no? I això era per avui.
3: Gràcies, tio, quanta pregunta.

Una glosa cada setmana. I avui espero quedar bé.

0: Molt bé.
1: A veure, és que per fer gloses has de tenir ganes, eh?
0: Sí, has de respirar, les... jo què sé, no? I, no, poeta?
2: Sí, sí.
0: Respirat, no... Si no ve, no...
2: No pots forçar les respiracions.
0: Ah, però ja està, una glosa sobre no tenia ganes de fer glosa. M'agrada aquesta.
1: O sigui, ara no tinc ganes de fer glosa,
0: pues
1: de que faig la glosa.
0: Sobre això.
1: Clar, sobre això. No tenir ganes de fer una glosa i haver de fer la glosa per compromís.
0: Perquè sí, perquè si no...
1: I... Ai, mira, se m'està despertant la boca, poc a poc.
0: Ah, fer un xiste, però no me'l deixes fer.
1: Quin xiste.
0: És igual.
1: Tu, que el dentista fa molt de mal, tu. M'ha fotut un xiringasso. I ara ho he notat, ho he hagut de dir.
0: Vale, vale.
1: Res, sobretot jo diria que...
0: Te deixem una prompta recuperació, Cristian.
1: Ara te mostraré la llengua, perquè me la deixes. Escolta, el compromís dels glosadors, si fos a tota la societat, tal vegada...
0: Pues sí, ha de cosa.
1: Tal vegada no estaríem on estem. O pitjor.
0: El compromís.
1: Pitjor tal vegada, pitjor. No ho sé, però bé. Compromís, companys, companyes.
0: Compromís i eufòria.
1: Eufòria. I ja acabem el programa avui i l'homenatge d'avui per rompre aquesta criptogínia que està a tot arreu.
0: Mal, criptogínia mal.
1: Criptogínia és el mal. Avui dedicam aquest comiat a Ana Maria Lluïsa Serra Balabre, nascuda a Mo un 21 de juliol del 1911 i mos va deixar el 19 de novembre de 1967. Va ser una arqueòloga, historiadora i arxivera. A més de filla il·lustre de Mo, el 1971.
2: Ana Maria va ser directora de diversos museus i institucions culturals menorquines, participant en nombroses excavacions durant tota la seva vida. Va ser una de les grans divulgadores del patrimoni de Menorca, organitzant exposicions d'art, història, arqueologia, així com des de la seva vessant d'investigadora. Tot un referent.
0: I ens despedim amb una cançó de nostres amics Pol de Gall, que es diu Maria, i que segurament li van dedicar a Maria Lluïsa Serra.
1: Evidentment. Sí, vinga, Maria, va. Vamos. Per tu. Fins la setmana que ve. Ah!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: Jo, que no he conegut els homes, de Jacqueline Hartman. Crec que tothom en qui ha ratllat o que he vist que ha llegit aquesta novel·la coincideix en que és una novel·la estranya, inquietant per la temàtica, però boníssima, espectacularment boníssima. Publicada originalment el 95, és una història distòpica amb un grup de dones com a protagonistes. La història s'inicia amb aquestes dones tancades en una gàbia subterrània, vigilades per uns guàrdies, que són homes, silenciosos i armats. No saben per què hi són, ni des de quan, ni què ha passat en el món exterior. Arriba un dia en què poden sortir d'allà, i sembla que estan totes soles a mig del món. Només un grup de dones de diferents edats vagant per la terra deserta, sense veure ni tenir contacte a ningú més. La narradora de la història és la més jove de totes. Una dona que ha crescut sense haver tingut mai contacte amb els homes, com indica el mateix títol, ni amb la societat tal i com la coneixem nosaltres, és a dir, el patriarcat. Des d'aquesta situació extrema, la novel·la es converteix en una reflexió brutal sobre el cos femení, la sexualitat, la memòria, la transmissió de coneixement entre les dones, la bellesa, el pas del temps i la necessitat humana de donar sentit a l'existència. Hartman escriu amb una prosa bastant seca, que si m'heu anat seguint ja sabeu que jo és una cosa que m'agrada. Vull dir que no cerca ser gaire poètica, cosa que accentua bastant aquesta sensació d'aïllament i d'absurd. No hi ha explicacions darrere fons, és a dir, no és una típica trama de ciència-ficció en què t'expliquen les coses, no? No hi ha explicacions, sinó que el llibre avança i es converteix en una reflexió filosòfica i existencial. És a dir, no importa què ha passat, per què eren allà, o què passarà, o què ha passat amb el món, això és igual. La idea és acompanyar aquesta jove, aquesta narradora, que observa i reflexiona el món amb atenció, per entendre què vol dir ser humana quan tot allò que estructura la societat i la vida humana ha desaparegut. Jo la vaig llegir fa uns anys, record que és, de fet, un dels primers llibres que vaig recomanar així per xarxes socials i tal, i sé que l'hauré de rellegir en qualsevol moment perquè sé que és una obra que segur que en aquell moment, bueno, em vaig perdre matisos perquè potser era bastant jovenet en aquell moment. Però la record, sense dubtes, molt interessant i intel·ligent. La teniu disponible en català, l'editorial Periscopi, que la va publicar el 2021 amb una traducció d'Anna Casasses.

0: Què en pensa, Carme Cloquells, d'aquest llibre, ara que han passat gairebé 30 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: A veure, evidentment, clar, han passat molts anys, una altra vida, i, clar, m'he distanciat, que crec que és el que també ha de passar, no?, en les obres que fas, prendre distància d'elles. Va ser un llibre que vaig publicar amb moltíssima il·lusió, perquè va ser la meva primera publicació, i que vaig treballar molt. S'havia donat el fet que tenia aquest moment molt creatiu i que hi havia hagut l'oportunitat d'anar a uns tallers de creació literària que havien encetat a l'Ateneu de Mo, i també havia fet altres aixines tipus cursos, o havia demanat assessorament per anar millorant, no? Jo pràcticament era lectora, era una lectora que m'agradava molt la literatura i escrivia coses per jo, no amb cap intenció de publicar res. Però sí, me vaig llançar a escriure i a treballar el que era el relat, que me sentia molt còmode. I clar, els meus referents, evidentment, a part de Virginia Woolf, hi havia Catherine Mansfield, que adora els seus relats, Anton Chekhov, després, sí, na Karen Blixen, na Edith Wharton, i dins ja la literatura catalana m'agradava molt, a més de na Mercè Rodoreda, els seus relats m'encanten, de na Maria Àngels Aclada, que ja ho veureu, i fins i tot de na Susana Rafart, que tenia un volum que m'agrada molt.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Vull ser deixeble del petit príncep i no renunciar mai a cap pregunta. Tot el que m'envolta és interrogant, que només desvello amb respostes petites. En l'esforç que suposa respondre i definir-se en cada cosa que esdevé.
1: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far. Molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Tenim problemes, a vegades m'ho demanen. Quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre... Un poc hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau. I crec que va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, sempre, bueno, des de que te conec, però sí que te conec. Doncs, crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'en Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist 3-4 vegades més. No sé si tu l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro...
0: No,
1: també
0: eren Dogs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí, sí.
1: Però crec que una vegada... que es deia sala que hi havia... No, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel Paral·lel, que es deia...
0: Apolo.
1: Sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que... No sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, sí, sí, quin concertàstic. Sí. Que guai. Però fa molt d'anys. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a...
2: Maquetes. El programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola. Avui xerrarem de bandes de música. Els tenim sentides a les nostres festes i algun gran espectacle que acostumen a fer avui en dia. Però el que escoltarem són gravacions, discos d'aquestes bandes menorquines interpretant obres pròpies o obres que no són les típiques de les festes. Música en lletres grosses. Grups de músics sonant junts i menorquins lluant a la nostra terra en la seva música.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el teu podcast de música guapa a Radio Far. Avui amb una entrevista que m'ha costat un ou de concretar, bàsicament per culpa meva, perquè la meva vida és un infern, però estic molt content de tenir a Lara Pons avui en tots vosaltres, un artista que fa ben poc que ha començat a fer coses i que té moltes ganes de fer moltes coses, amb un estil que ja li comento que no tocam gaire aquí, aquest pop més acústic, més íntim que fa alguna gent per Menorca, i jo crec que ella és qui ho fa millor de tots. I res, una entrevista que m'ha fa molta ganes que escolteu, i començava amb un tema d'ella que es diu Els Quatre Vents. A xalar!

0: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutre, però aquesta entrevista l'havien de fer avui, sí o sí, així que estic content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que em fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a som, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer som. Tens qualsevol moment així, te'n recordes? Així, sí?
1: Sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
0: Ah, vale. Allà te va donar...
1: De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés 4 acords, i aprenguent a tocar la guitarra, pues aprenia... vaig començar a aprendre una cançó.
0: Vale.
1: I la vaig començar a cantar i vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords. I a partir d'allà m'han començat a dir, ostres, pues no cantes malament, ostres.
0: Quina cançó?
1: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la de Oasis de Wonderwall.
0: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
1: I després va ser Stand By Me.
0: Olé.
1: I aquesta va ser la primera que vaig cantar i tocar sencera.
0: Olé.
1: Me'n record. I a partir d'aquí, i de jo posant-me a practicar, i vídeos YouTube i tot això, pues vaig començar a tocar i a cantar a meva. Fins que un dia, bueno, al cap de poc, al cap d'un anyet o així, sense voler, com aquell qui diu, vaig escriure una lletra sense intenció que fos una cançó, com per treure, no? com un escrit de notes d'aquestes per treure totes
0: coses que tens dins.
1: I vaig començar a rimar i tenia la guitarra de vora i vaig provar. I quan vaig acabar li vaig dir a ma mare, mira, ma, escolta aquesta cançó. I m'ha dit, ostres, és d'una cantant que jo escoltava en aquell moment. Diu, què, és una cançó d'aquesta cantant? I dic, no, no.
0: Ostres.
1: És meu, la gata de fer, i se m'ha quedat a quadros en plan...
0: Vas fer una lletra, vas fer una música, i li vas cantar... Ostres, jo no tindria collons, jo em fa molta vergonya.
1: No, jo em fa molta, molta vergonya. Vull dir, cantar les meves cançons ha sigut de lo més dur que he fet mai, davant de gent.
0: Sí, no?
1: Sí, i a més davant de gent coneguda.
0: És molt pitjor davant gent coneguda que no davant gent que no coneix.
1: Clar, però jo al principi no li havia dit a ma mare, que era meva.
0: Va ser
1: clar, jo va ser com més tard, quan vaig veure que li agradava i que tot això, es vaig dir, bueno... Però sí, jo sóc, amb aquest aspecte, sembla que no, però pas molta vergonya i molta, bueno, hi ha moltes inseguretats, i al final escriure cançons és mostrar-te tu 100% i que estàs exposada que la gent, no?, t'ajutgi o pensi o no sé què.
0: Ja.
1: Però mira, al final, el que m'ha donat forces a seguir-ho fent, a part de les pors i de les vergonyes, és la reacció de la gent. I quan la gent després te diu uau, o la veus emocionada, o la veus que connecten amb coses seves... I això és el que m'ha donat a seguir fent cançons.
0: Estic xerrant de... Quan tens 18 anys, estic xerrant de quin any? De fa quant? Perquè no sé.
1: Clar, jo ara en tinc 27.
0: Vale, doncs fa quasi 10 anys.
1: Bueno, en el 18 vaig començar a tocar. No, a fer concertets, ja va ser un poc més tard, va ser sobre... Bueno, 2019-2020.
0: Vale.
1: I va ser a través de que Sant Lluís, hi va haver un any, casualment, que en el carrer deixaven tocar, així... a qui volgués, sense... I jo vaig anar un dia, van dir, ah, ja deixen tocar aquest dia, no sé què, a punts concrets. I vaig anar allà, jo en la guitarra de mon pare, ni amplificada ni res, sense micro ni res, jo en la guitarra clàssica de mon pare de fa 30 anys. I vaig cantar algunes cançons allà en el carrer, que no hi havia ningú. Era juny, principis de juny, al carrer hi havia 3 persones, i jo, perfecte, em sembla perfecte.
0: Així no tinc vergonya, no?
1: Va estar bé, però... I just allà, sí, allà va passar, doncs, en Paolo, de Wanderlust, en Paolo Scarpa, m'ha dit, ostres, cantes, tens cançons, tal, no sé què, nosaltres tenim una associació de músics, i a partir d'allà m'ha de conèixer, i m'ha demanat contacte, i com ells sempre fan projectes i sempre fan coses i volen molt impulsar la música de cantautors, perquè ells també ho són, i a partir d'allà he de dir que són els meus padrins de la música, perquè tot, mira, ahir mateix, en el bolo, que m'hagués deixat el micro. Pues jo a mig camí de Mercadal telefonant en Paolo, Paolo, que m'he deixat el micro, vinga, torna, vés-a-lo,
0: no?
1: Que hi viu-a-lo, vés-a-lo, jo te'n deixo, no te preocupis. I sempre, sempre m'han ajudat molt i me salven, escolta, moltes, moltes.
0: Allà, em va fer gràcia, allà que dic els veteranos, com jo, també m'ho passa. Sí. Aquest estiu m'ho vaig deixar el micro també a casa, en plan, ets gilipolles o no?
1: Però si fas 5 anys que faig concerts.
0: Jo fa 20, tia, i vaig telefonant el meu mentor, el meu padrí, en Jou Mina, que estava per Calambor, dic, Jou, no t'ho deus sobre el micro. I diu, clar, que sé ben aquí, tio, no passis pena. I me va salvar la vida, però mira, m'has fet recordar.
1: Sempre m'ha dit, mare, és que no hi ha dia, mira que fas concerts, jo has fet concerts, eh? No hi ha dia que no passi algo. Ah, sí. Algo, sempre passa algo.
0: Ah, una corda, un cable, no sé què, m'ha quedat mal. Sí, sí, sí. Comences a fer concerts en directe, de vegades, so de 2019, 2020, època rara per començar a tocar en directe, però bé, i què tal l'experiència de començar? Comences tocant ja temes teus des del principi, suposo que també fas versions, però aquest tipus de coses, com va la cosa aquesta?
1: El meu primer concert davant de gent va ser tocant 5 cançons pròpies i 60 persones escoltant la meva lletra.
0: A on?
1: A un secret concert que feia Wanderlust.
0: Vale, aquestes coses, sí, sí.
1: Sí, eh? M'han dit, mira, nosaltres fem un projecte de gent que ve a escoltar músics, no saben qui és, però venen a escoltar, tu tens cançons pròpies, si vols venir, i ets un artista més, hi ha diferents artistes, toques pues, 4 o 5 cançons, les que vulguis. I jo pues, vaig tocar, i clar, molta gent m'ha dit, ostres, que el teu primer concert, el teu primer desò de contacte, sigui...
0: Ja veus.
1: Cançons teves, i 60 persones escoltant...
0: A més, tu tota sola.
1: Jo tota sola.
0: Sempre toques tu...
1: Mira, jo la idea... Jo no soc guitarrista. Jo, ja ho veus, he après a tocar la guitarra, que meva, i en gent que me va dient cosetes, i poc més, i tampoc ja no li fixes les hores que ficava al principi quan vaig començar, ja. Però... I no en sé massa, de fet, vull aprendre més. Però sempre m'he considerat... Jo vull cantar, jo, ojalà algú toqués la guitarra, me despreocup, i cant, i ja està. Però no trobava. Al principi vaig dir, o ho fas tu?
0: Clar.
1: O no t'ho farà ningú, o no ho fas.
0: Vale, no, que és un punt més de collons per part teva, per l'expressió. Sí. Presenta't en temes propis, tu tota sola, sense ningú per dir-li, t'has equivocat, no, si s'equivoca qualcú, som jo mateix. I comences amb aquests secret concerts i també comences a gravar alguna cosa amb ells? O com
1: a partir dels primers secret concert, en Pol me va dir, escolta, vols gravar les teves cançons? I jo vaig dir, clar, m'encantaria. Jo en tenia 5 o 6 ja. I arrel d'allà, doncs, al cap de res, d'un mes o així, van començar a gravar amb acústica i gravava les guitarres.
0: Sí.
1: I crec que hi ha dues guitarres. I jo, doncs, veu, i per Nadal d'aquell any, al final
0: de 2019-2020,
1: vale,
0: 2000,
1: vaig treure el primer EP.
0: Ok.
1: I vaig fer un concert a la plaça Eivissa, perquè jo visc per allà. Van deixar el puesto i va ser com el meu primer concert d'hora i mitja amb cançons pròpies, i vaig començar a tocar versions, sí, sí, sí. Perquè no puc...
0: Per omplir repertori.
1: Per omplir repertori, sí, sí, sí. Bàsicament. I aquell sí que va ser el meu primer concert d'hora i mitja.
0: Vale. Tota sola, encara, també?
1: Tota sola, van venir 80 persones allà dins, fred i tothom. Era un dia que hi havia peixateria, en aquella època que la peixateria s'emplenava els migdies, tot i ple.
0: Sí.
1: Gent que havia vingut de la peixateria.
0: Vale.
1: Sí, sí. I a partir d'allà, pues, això de pot ja passar 2020, quarantena. I ells, amb Pol i en Gemma, també van impulsar a gravar algunes coses així de... en vídeo, per YouTube, que es retransmités i tot això.
0: Sí, el que fan, tothom s'inventava maneres de que estava...
1: I també me convidaven, vale. I vaig fer algunes cosetes així. Després de la quarantena ja me'n vaig anar cap a Mallorca.
0: Vale.
1: I a Mallorca vaig conèixer es diu Nou Espectacles, que és una empresa així que es dedica a repartir un poc espectacles per tot. Me van conèixer i va haver un any que vaig estar, doncs, me van ficar dins un projecte d'un microteatre sobre la prostitució.
0: Olé.
1: I fèiem un col·loqui, anàvem per els pobles de Mallorca i jo després cantava mitja hora cançons pròpies.
0: Jo, que guai.
1: I va ser molt xulo, o sigui, en total, tal vegada en l'any vam fer 10 concertes o així, però molt xulo. I després ja, doncs, més que d'un any més, me'n vaig anar a Barcelona a fer feina.
0: Vale. Hosti, és una... forma de començar la carrera super diferent de,
1: sí,
0: de lo que les entrevistes que faig, ja no, allò, tipo, vaig estirar 3 hores, 3 anys en el local, fent, vam muntar un grup, després sí, no sé què, tal.
1: Jo ara estic començant a muntar grups, jo ho faig tot al revés. Jo vaig començar tot sola en cançons pròpies i després vaig començar a anar fent bars i versions. Després vaig començar a fer un estiu hotels. Però va ser l'últim que vaig fer, que no m'ho va agradar,
0: no?
1: I li vaig dir nunca más. Alguns sí, però n'hi ha alguns que... Bueno, jo ara els hi dic, i ens estiu també els hi dic, els contactes que tenc, els dic, per substitucions, si us falla algun dia i jo m'ha de PM, telefoneu, cap problema, però de so tenir dies fixos...
0: Anar cada puto dijous assistiu a Calambox, no te fa gana, no?
1: Xiringuitos, no, què va, i que estiguin a prop, i que jo no m'envieu a Ciutadella, que no. Ja m'he tornat, soc un poc exquisit amb això.
0: Bueno, escolta, si pots, ja està.
1: Ara que faig feina en ciber, també, m'ho puc permetre, seguim mestre i tinguem assistiu, clar, ara ja estic un poc més selectiva.
0: També has fet hotels, no? Aquesta no la sabia, molt bé. Bueno, estàs actuant en directe, estàs ara vivint a Barcelona, però vens aquí molt sovint a fer actuacions. Alguna actuació aquí per Menorca pròximament que vulguis o tinguis o te faci ganes dir, o es pugui dir, o alguna cosa?
1: Sí, bueno, ara programades no en tinc gaires. De fet, ahir em vaig fer... Bueno, tenia dues programades, però de cara per Nadal, que segur que surt algú més...
0: Vale.
1: M'han cridat, no sabré dir el nom, però és una focatxeria que han obert.
0: A Ciutadella?
1: Sí.
0: Ah, de la tia Sacanya, jo també.
1: I m'han proposat... ja veurem, no hi anem mai.
0: Va.
1: I era per provar, i dic, bueno, així tinc algun concertet per Nadal i segurament algun mes sortirà segur.
0: Alguna cosa sortirà, però estarem atents. I, bueno, el que també estàs llançant ara són un parell de singles. Aquest primer tema que hem escoltat abans de començar les entrevistes, 4 vents. Què me pots dir d'aquestes cançons? Són molt diferents de les primeres? Hi ha una evolució en el teu estil o així?
1: Bueno, jo crec que el meu estil es conserva bastant. El que sí, el tema producció està més elaborat. Jo, clar, després del primer EP, de quan just vaig començar, jo durant aquests 5 anys he anat creant cançons.
0: Sí.
1: I jo els canto en els meus concerts, i a la gent els agrada, i jo pensava, jope, quina ràbia, no, que no els puguin escoltar, no?, quan vulguin a casa seva. I tenia moltes ganes, feia molta estona de gravar-les, era a Mallorca i ja els volia gravar. I al final, l'any passat, vaig fer un concert a un estudi de gravació de Barcelona, que es retransmitia també i tot això, i vaig dir, ara ets la meva. I tenia ganes també de provar per Barcelona i tot això, i vaig començar a gravar-les allà. El que passa que vaig estar mig anyet, no me va acabar de convèncer, estava molt enrabiada, bueno, saps? Insegura, que no era el que volia i tot això, i vaig tornar aquí, i más vale viejo conocido que nuevo por conocer, i vaig dir a en Polo, no m'agrada, tu com ho veus? M'ha dit cosetes, va dir, mira, si vols, ho regravam, aprofitant el que puguem aprofitar, i abans sí, després t'agrada més. I ha sigut la feina que hem fet durant tot un any més.
0: Vale. Bueno, mira, tu tens aquesta oportunitat, tens aquesta visió de dir, mira, jo, això que... les ganes de treure alguna cosa que no te puguin dir, ostres, que això se sona, no, realment no m'acaba de fer, doncs vull tornar a refer, està molt bé per part teva d'haver pres aquesta decisió, i estàs content amb aquestes 4 vents. I res, ja per anar acabant, ara escoltarem un altre tema que es diu Un cafè, que te'l vas treure aquest estiu, i que també tenim la intenció de treure'n un altre EP, o com va la cosa?
1: Sí, la intenció és ara que ja estan els temes fets, anar tenint temites, i de cara a l'any que ve, que està un poc per decidir encara, abril o principis d'estiu, treure ja tot el disc. Bueno, és un disc perquè són 10 cançons.
0: 10 cançons. Així. En físic o...?
1: Mira, el tema del físic ha sigut un tema que encara és fotut, perquè, bueno, és el típic, no?, que la gent ja no té per posar el CD, però hi ha gent que vol el CD... Al final és un gasto que has de pensar bé si te surt a compte, realment. Ja. Jo ara he fet merchandising, de fet, m'he ficat a fer unes bosses molt xules, s'ha d'un cafè...
0: Sí que et recullis per allà, sí.
1: Obridors d'aquestes cerveses en mans amb el meu logo... coses útils.
0: Sí. Al final un CD és el mateix, però sí. Un CD és una cosa que es quedarà en estanteria i ningú l'emprarà, però al final escolta la gent per Spotify... Pues
1: mira, algú útil que la gent saps que és més fàcil que compri, i al final... Jo sé que no recuperaré el que he invertit, perquè no ho recuperaré més.
0: Bueno, no fem pas basta, no.
1: No, no, o sea, òbviament no, però bueno, si puc intentar pues, anar
0: claro.
1: Pues, remuntant algo, pues, millor.
0: Per seguir fent, per seguir fent cançons i per seguir reinvertint amb aquestes, gravacions.
1: Sí,
0: i aquestes
1: que al final, coses. Quan no és una guitarra es compra un no sé què, quan és una...
0: M'ho dius amb un compte.
1: Cada dos per tres estàs comprant coses i dius mai s'acaba.
0: Pues res, ara ja ho tindríem, vull dir, ha costat molt fer aquests 15 minuts, però gràcies per ser en el podcast. És un artista, un perfil que no solem tenir en el podcast, són els més rockeros i tal, però, bueno, una l'altra que s'està fent coses interessants i que seguirem, bueno, que fa molt poc que estàs fent coses, per tant, estem molt de camí bombant i espero que segueixis fent coses i que m'ho segueixis dient quan estàs fent coses i aquí està que teva, anem a escoltar aquest tema, un cafè, i res, gràcies, Lara.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.

túnels de terra ni d'asfalt. Ni de graves ni dels còdols que geu

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador del gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el mitjor de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recuit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per davant la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb els temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duies a calç i la foníem. La posàvem en remull i quan s'escaufava la calç, l'aigua, la calç anava fonguent de poc a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava a la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Copeu, copeu, copeu, traïdor. Roseta encarnada, si t'he graviada, jo et demano perdó. Prima d'una estrofa plena de perfums, abella bronzenta de la soledat. Quan de ma finestra encesa llums estenc la mirada per damunt ciutat i l'ànima mia s'enfonsa llunyana dins la serra immensa que l'illa travessa, que l'illa defensa de la tramuntana, llavors de la serra surt una cançó, surt una harmonia que es torna visió. Jo vinc a parlar-te d'una vida d'or, de la vida lliure que enyora ton cor. Som la camperola que presents te du. Jo vinc de la serra, més no som per tu. O flor de muntanya, fina moranó, o la pageseta que és una pintura i té la cintura com un gerricó. La viram la volta en gran voleteig quan de matinada crida son estol. En capell de palma s'aguarda del sol quan rega els bell veures vora del safreig. Per servir els pobres fumants escudelles, confitar codonyes, adobar gonelles o guarir les nafres, no hi ha millors dits. Canta codolades i sap punterelles de licorns i fades i poals florits. Al fons de la cambra porta la padrina el vas ple d'escuma de la llet camunt. Encara és padrina, més serà madona d'un terme de lluny. La nit del dissabte se posa a escoltar i el cor d'alegria li bat en secret quan dins la salvatge negró de l'estret on la coma acaba sent una guinar que ella coneix bé. És l'ego ensellada del pobill que ve. Arriba la clastra, bota de la sella, es comet els amos, es comet la filla, s'asseu de vora ella i encara no brilla l'estel del matí, reprèn la tornada pel mateix camí. I llavors la fosca de la nit que minva en tots els paratges, ecos i llumets, els torrents que bramen al peu de la timba, el matí que esclata amb mil saluets, els galls que desperta, les penyes que daura, els bous que pasturen, el parell que llaura, les viles disperses en la vall sublim, el boc que corona la roca del cim, el gorg que no es mou dins la penya brava com gota de rou dins una flor blava, les dones que renten i la que entrecava, olivars, pollancres, viles, sementers, molins i masies i castells roquers, pel jove qui passa, plena de dolçor de la festejada l'ànima xalesta, tot és una festa que canta d'amor. o escarpa cadena de puig gegantins, o la visió pura que ve d'allà endins, flor de rustiquesa que endú enyorança de la jovenesa. Si per amuixar-li la cua penjanta m'inclina la jove, ella se decanta. Copeo, copeo, copeo, traïdor! Roseta encarnada, si t'he graviada, jo et deman perdó. Ella se decanta i desapareix. I mentre s'allunya i se converteix en llum solitari lo que era visió, en llum solitari dins la majestat de la serralada, tota silenciosa i tota nimbada de serenitat, encara ressona la veu argentina d'aquella fadrina que serà madona. Jo som la pagesa que presents te du, jo vinc de la serra, mas no som per tu. Coscarpa cadena de puig gegantins, xinebrons balsàmics, estepes i pins, sitges que negregen sota l'alzinar, soleada ardenta que besa el pinar, ombres maragdina del fullatge espès, càntics de rebel·la que arriben al mar de l'església oberta com un ull encès, mules trotadores que cascavallegin per la carretera del coll en avall, faies que flamegen seguint la primera de les balladores en la nit del ball, soledat feresta on sembla pudola dos pur fratricidi la gòtica gesta, trilleig de campanes que el vilatge endola, endolars que resen i de dos en dos cap al cementiri segueixen la caixa, garrovers que freguen en la branca baixa les veles de carro que van en el cos, tonada del batre, cadència moresca, mèl·leres que volten per dins la verdesca, famílies que volten la font de salut i fruites que es foren dins la boca fresca plena de rialles de la joventut. Musa cançonera, vella rondallaire, sanitosa flaire de la pagesia, llumeneret blau que l'ànima atrau de la minyonia. Sou l'exquisitesa, sou l'encantament on l'ànima hi sent de la pàtria mia.
0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.